0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

Ja venia a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de SEAT i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Repassem ara altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig Coco Gauff en 2 sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7 i 20 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores. 13 hores.
0: 13 hores, eh? Ja pensava que, és que dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo no soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No, no és veritat. Mira, gràcies, Marta,
0: no.
2: Gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, heu d'estar contents que avui us porto una cita de Beyoncé, que diu, hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sens dubte, de Beyoncé. Maiol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista involuntària. També tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que bé que coneixes això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: las penes.
1: És hora de navegar i posar rumb cap a una nova col·laboració que es convertirà, sens dubte, en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Però quina meravella! La Júlia Serrasolses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
2: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner, una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament de cor com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
3: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
1: Ara, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
4: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
1: Val.
4: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
1: Però un moment, ous normals?
4: Que t'explico.
1: Ah, val. Que sembla el Gran Prix, així, de moment. Saps què vull dir?
4: Et puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
1: cua. Ni ous remenats, eh?
4: Se sospita que els ous són de guacamai.
1: Ah.
4: Que és una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
1: Els de guacamai no és aquest de Rio? Aquests blaus? No són els... Ara no ho sé. Ara aquí
5: el vaig a buscar ara mateix.
1: Busco guacamai.
4: En tot cas, he buscat preus, eh?
1: Val.
4: Què costa a Bangkok un guacamai, un lloro d'aquest tipus?
1: Sí.
4: I resulta que, home, feien negoci, eh? Perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però
1: oh, Déu-n'hi-do.
4: Hi ha espècies d'aquest tipus de, sí, de lloro
1: de
4: que
1: lloro.
4: Poden arribar a superar els 10.000 euros.
1: Quina bestiesa!
4: Hem de dir que
5: portaven
4: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
1: tot un negoci
4: a explicar aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
1: sí,
4: per intentar fer una incubadora. Un cop posessin...
1: Ah, que bones elles, perquè eren com la mare dels guacamayos, no?
4: Estan parlant d'un vol una mica llarg i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats amb un centre perquè els acabin d'incubar i quan sàpiguen si realment és un guacamai, doncs en funció de si és un guacamai o és una altra espècie, doncs
1: decidirà
4: una mica quina és la pena d'aquestes dues detingudes.
1: Mai el Roger envia, deixa'm que ho acabi d'aquesta manera, diu, al senyor dels ous li van preguntar per a què són, diu, Paraguai.
4: Molt bé.
1: Bon cap de setmana, Àlex. Avui el món serà un lloc una mica millor per les expectatives que genera un possible tractament contra l'Alzheimer. Andreu Merino.
6: Estem parlant de la teràpia TED-101, pensada per evitar la neurodegeneració. L'assaig clínic amb humans començarà a principis de l'any que ve i té per objectiu no només frenar la malaltia, sinó recuperar capacitats que els malalts hagin perdut des del diagnòstic. Les proves es començaran a fer a Austràlia, mentre que la companyia responsable del projecte continua treballant per poder estendre-les a Europa, incloent l'estat espanyol, que de fet és on s'ha dissenyat i desenvolupat la teràpia. Com sempre, en aquests casos, encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
5: Sí, de fet, jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món. I si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
7: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que m'ha hagut hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa, que ha contractat l'espectacle, per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs que habitualment es fan a l'espectacle. Així que combinarà veus en coreà, la nostra interpretació també en català i subtítols en anglès i coreà.
1: John Eun Achim Yeo. Bon dia en coreà.
5: Epa! Pues mira, que s'ho vagin aprenent. Ens estarà escoltant, jo diria, pel que se m'ha comunicat.
1: Moltes gràcies a la companyia Campi qui pugui per passar pels matiners i que vagi molt bé. I, una vegada més, Jo Eun Achim Yeo. Destituïts per un anunci que mostra violència masclista. Ot Serra.
0: Una dona està a punt de tocar un pal de golf acabat d'estrenar, Driver, se'n diu, i el seu propietari, un home, ràpidament s'hi atansa i l'empeny a terra.
8: Do not touch my new driver.
0: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
1: Doncs una molt bona decisió i, sobretot, una molt bona notícia. Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'Sketchup ha ressuscitat.
5: La CDG s'ha fet viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de tota trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot, la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la CDG és un homenatge al primer rap de la història, el Rappers Delight, de Sugar Hill Gang.
1: Jo el Achim Aeon.
5: Escolta, et contractaran, eh?
1: Vinga, va, per favor, seguim.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: D'aquí uns moments, per ser els matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys. Però abans, tal dia com avui naixia Beyoncé. Marta.
5: Avui fa 45 anys. El seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008, i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search, quan tenia 12 anys i no va acabar d'emportar-se cap premi. La fama, però, li va acabar venint anys després.
1: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I, precisament, arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara els matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
5: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie creada pels Javis.
9: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Senna, si eres lista, el Tinder da dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, unas caras hasta aquí de largas. Llorando. Porque la muerte duele. Hablemos fuerte, por favor. Estamos todos a ver qué. Me cago en Dios y en mi puta madre. Un coño biselado. Le han biselado el coño, pero se ve la lengua que es un coño, como una catedral. Yo me quiero morir, ¿eh?
10: Nos ha llamado esta nena que está haciendo la hora muy bien, que está petando mucho, Rosenda. Muy flamenca, muy, muy, y no, no hemos podido. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo se merece el 50%.
11: Sí, sí, sí, sí.
10: Es más honesto cobrar lo que uno se merece, sino al final acaba robando.
1: Bé, de fet, també més enllà de la seva carrera com a actriu, Yolanda Ramos ha fet moltes més coses, Marta.
5: Per exemple, sí, l'hem vist de concursant en programes com Masterchef.
12: Yo recuerdo una imitación tuya
11: sobre Ana Obregón, maravillosa.
12: ¡Sexy! Hace muchos años, yo era muy joven. Que es gracioso, sí, pero perdona, ha sido una serie que hacía 7 millones de audiencia todos los lunes en Televisión Española. O sea que...
13: Ya está enfadada.
12: Yo tocaba viernes mercadillo, Plaza del Mercado. 6 bragas, 25 pesetas, entonces.
14: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
12: Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Y te lo envolvían en papel de periódico.
15: ¿La braga?
12: La braga.
14: ¿Y después te la ponías?
12: No, me lo se lavaba, hombre.
16: ¿Has seguido cocinando después de tu paso por Masterchef? ¿Que vas a cocinar con uno de ellos?
12: No, ¿en serio? ¡Ostras, qué alegría, chicos! Si pudieras, ¿a quién elegirías? Ay, es que son todos tan buenos. Es que no tengo ni idea, todos.
1: Yolanda Ramos, que també ha actuat, com hem vist en moltes ocasions, també ha cuinat i, per acabar-ho de dubar... Fortíssim. També ha cantat. O, si més no, ho ha intentat.
5: L'actriu va participar a Tu cara me suena i ens va regalar moments com el que sentirem ara cantant Soy un gnomo.

0: cabeza, una barbaridad. Tengo 7 veces más fuerza que tú y siempre estoy de buen humor.
1: Quina meravella, per favor.
2: Això ho fa tot.
1: I espero que els oients hagin... És que té la vida.
0: Ja que en el bosque soy feliz.
1: Si podeu recuperar el moment, Yolanda Ramos, el tocar a més suena, fent de David el Nomo, la vida serà una mica més feliç, us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 6:45 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del cor dels matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de... Soy Georgina.
2: Gio.
1: Gio.
2: Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Més Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent pensi que té el que té per ser germana de qui és, i ha dit això.
3: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino, que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás, primero, empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba, todo eso no me viene por ser hermana Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
1: A ver, y ahora para dar raó.
2: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com molta gent. No fa que siguis famosa.
1: Però és que et dic una
2: cosa. I visquis del cuento.
1: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
2: A mi sí. És que la Gio em cau bé.
4: És que jo...
1: És que estic aquí...
4: És que jo seria amiga de la Gio.
1: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
2: Se n'aprofite.
1: I va estar...
2: Maestros de la costura o algun d'aquests, no?
1: El bake-off, el de postres.
2: Ah, sí? Ai, que aquesta no la tenia controlada.
1: I és que no és natural, aquesta noia. És que...
2: Que no té res.
1: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
2: No ho havíem notat.
1: No, que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
2: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
5: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones terribles que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis... La gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
1: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling al col·lectiu, m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut, perquè jo crec que es va fer molt poc soroll, eh? Una mica d'hipocresia, perquè, com que ens encanta Harry Potter, no toquem a l'autora.
2: Sí, sí, una mica protegida.
1: Sí, sí, té tota la raó a Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa vostra mentre feu el primer cafè del dia.
2: No, que es marejaran.
1: No, escolta'm, jo ho faig al matí, eh?
2: Ah, sí?
1: Jo faig el meu ritual.
2: Oh, ets una mica bruixa, tu.
1: Jo, John, Elm, Achim, Eiel. Moment de connectar-nos amb els astres i saber què ens explica la gent de astrocat.cat. Cristina Borreguero, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la lluna transitant pel signe de cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
1: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
2: Ostres!
1: És que l'has fet ara així.
2: No, però que així cop enrere.
1: Anem cap endavant en comptes de cap enrere, per favor. Aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Evidentment, felicis. Què ha sigut, això?
1: És igual, un moment random dels que tenim.
2: Perfecte.
1: Aquí els matiners. Clar que sí, home. Mica.
2: Doncs a veure, mica. Felicitem la sempre estupenda, positiva, divertida i totes les coses que tinguin a veure amb la felicitat, perquè avui fa anys l'actriu Yolanda Ramos, que arriba als 58.
1: Molt bé.
2: També l'estimadíssim actor Ivan Massaguer, que sempre que fa papers de tio dolent fa bastanta por,
1: és però
2: ell és un tros de pa. Sí.
1: Però ell és molt bo, però quan li toca el Massaguer fer de dolent...
2: Oh, perquè és bon actor.
1: Aguanta't, eh?
2: Sí, sí,
1: fa por,
2: fa por. Et cagues. Sí, però ell és un tros de pa, eh? Que és un tros de pa. I avui, a més, fa números rodons, en fa 50. Ostres, tu, la vida, com passa, eh?
1: Molt bé, Massaguer.
2: Et felicitem.
1: Sí, jo també he pensat avui, dic, hòstia, 50, el Massaguer.
2: Déu-n'hi-do. I com no podia ser, ara li hem dit bé, tu. Déu-n'hi-do,
1: pobra, que si ens està escoltant, ja pregunteu
2: per ell. Déu-n'hi-do, quina vida. Clar.
1: Quina vida més viscuda.
2: Que bé, quants anys a la motxilla.
1: I tant.
2: I com no podia ser d'una altra manera, també felicitem la mega estrella de la música, la Beyoncé, que avui en fa 45. Que bons que són els de la collita del 81.
1: Com és el teu escrit, jo?
2: Sí, això. Que ets del 81?
1: No,
2: si
1: del 81,
2: i ara?
1: El meu germà gran.
2: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
1: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
7: Bon dia, matiners.
8: Mariona Ribas, actriu.
7: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, de lletra és molt xula i que és ideal per posar el cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amunt.
8: Els més matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I Javier, això no ho fa.
0: Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
6: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del Comitè d'Empresa de Seat.
7: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de SEAT, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa 2 mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
0: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on, recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern, ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
8: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana.

0: d'aquells dies.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
0: Igualment.
1: Que vagi bé. Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
2: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
2: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La resta, però, veureu que van per un altre camí.
3: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés.
2: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar-hi pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se.
3: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara, a l'ABC, una cadira buida mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón doble foto encarada. Sánchez capcot tocant-se els ulls i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
2: Això en un dia Canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
1: 6:15, 5 minuts. Avui els articles d'opinió, la crisi de Ceuta, torna a centrar totes les mirades.
3: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
2: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
3: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
2: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política de apaivagament amb uns resultats més que dubtosos.
3: El periódico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
2: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua assumida en el caos.
3: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
2: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança fiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc.
3: L'editorial del País és el més tebi, sens dubte, i evita criticar Sánchez. Simplement diu que el govern espanyol ara hauria de redefinir les relacions amb el Marroc.
2: També diu que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
1: I a aquestes hores del matí, bon divendres, Sílvia Solanes.
4: Bon divendres, què tal?
1: Repassem, com sempre, la premsa digital. Vaja, acabo de llegir els titulars. Expectadíssim amb l'últim que ens llegiràs. Anem a pans per això. Qui no ha calculat bé?
4: Doncs un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix en salvar obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
1: Si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
4: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
1: Que bé.
4: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais de més valor ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
1: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
4: Sí, és molt bona notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou a Barcelona. Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga, on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
1: I alerta! Ho estàvem comentant. Si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
4: Perquè la gelateria queda una mica lluny.
1: Sí.
4: La central heladera de Can Bados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
1: A veure.
4: A veure,
1: Marta
4: per exemple...
1: Ja, ja se li han aixecat les orelles a Marta Diana.
4: Home, també.
3: A veure.
1: Sí, mira, mira.
4: Gelat de vinegre Godello.
1: Compro.
4: Gelat de licor de cafè.
1: Compro.
4: Gelat d'Estrella Galícia.
1: M'encanta. Compro.
4: Ui. Gelat d'Alvarinho.
1: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
4: Per despertar-te no, perquè uns 10 litres de gelats contenen uns 5 litres de vi, aproximadament, per tant serien 6 grams d'alcohol.
1: Home, Déu-n'hi-do. Un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
4: Exacte. No? Sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es planteja no obrir altres botigues.
1: Doncs vinga, brindem amb gelat.
4: Vinga.
1: Bon cap de setmana,
4: bon cap
1: Sílvia.
4: Bon cap de setmana.
1: Caloret, caloret, el calor... Faller, no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar,
2: Marc. Calor, calor. Sí, senyor, sí, sí, i això és la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia la Canalies més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
1: Fem camí cap a 6:15 del matí. Arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Viana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals. I comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. No l'havia escoltat i de cop em va soltar un dia a l'Spotify. Dic, però què és aquesta meravella?
0: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella. Crec que m'agrada més aquesta.
1: A mi també. I et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
0: Sí, sí, sí.
1: M'encanta la xica perfecta.
0: Sí,
1: i la lletra de la cançó, reivindicativa, amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
0: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8, això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el Festival de Rumba Barcelona.
1: Mestre Paret.
5: Sobre la plana de Vic. Bom, i la gent...
1: Ai, com sempre que trobem a faltar el mestre del ventilador.
0: Doncs, si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes,
1: sí,
0: i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però, per tant, tenir una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
1: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
0: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració, perquè fa 30 anys aquest cap de setmana, i hem d'acabar parlant d'una festa major.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, ja hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltirorets com si fos la Heidi.
1: Un Carinyo. Petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquil·leta, sí?
1: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
1: Sí, sí.
0: Un massatget
1: sí.
0: Per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: Sí, és que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: Ah, és que tinc molta feina.
0: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
2: Bé,
0: Millor.
2: Jo segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé.
2: Millor,
0: ara ja cada vegada et veig reconeixent
2: contenta.
0: Més. Primer dia era com... No sé qui és. Però avui anem millor, avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies. El veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té. Maiol Roger. Maiol, preparat? Maria, de què va avui la dada?
2: De llacs. Sí.
0: De Lluís Llachs?
2: No, de llacs d'aigua.
0: De llacs d'aigua.
2: Sí, el que seria un llac de tota la vida, sí.
0: Vinga, anem per la pregunta?
2: Sí, sabeu que...
0: Espera, anem per la pregunta.
2: Aquests dies, al llac Ontario...
0: És que ho faig malament, això, ara ho he entès. Hauríem de tirar la cintura després, però és igual.
2: No passa res, ja està tirada ja i ens pensar. Agrada.
0: No passa res. Vinga.
2: Aquests dies, al llac Ontario, a la frontera del Canadà amb els Estats Units, ja sabeu que ha estat notícia, perquè sí. Trump l'ha rebatejat com a llac Amèrica. De fet, aquesta setmana hem sabut que les aplicacions de mapes, tant de Google com d'Apple, ja han incorporat aquest nom, eh?
0: Val.
2: Dit això, una pregunta sobre llacs.
0: Aquí és on hauria d'entrar la cinturina. Clar, que jo vaig fer malament.
2: Tutum! Txan-txan! La fem nosaltres, ara que puc,
0: va,
2: la cantem.
0: Un, dos, tres. Txan-txan! Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs...
2: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
1: Oh! Lara, tu has estat al Canadà, guapa.
2: Molts,
0: nois,
2: eh?
0: Hi ha molts.
1: Més.
0: 1.242,
1: n'hi ha molts,
0: direm,
1: tota
0: 1.242.
1: L'estona.
2: Entre grans i petits, eh? Tots, eh?
0: Ah, potser ens hem quedat curts, eh?
1: Jo 3.500. Mira, 4.200... 18.
2: Quina pressió.
0: 3.124,
1: que
0: canviem.
1: Jo segur que n'hi ha més, eh?
0: Nosaltres canviem, eh? Nosaltres canviem.
2: D'acord, 3.124. Maiolies.
1: 5.000, 5.000.
0: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
1: Ah, doncs tu has canviat. Escolta, si tu canvies, podem canviar.
0: Ah, a veure, és que sou radiosetes,
2: eh? Lara García, 5.000.
1: 5.000.
0: És que...
1: Jo em mantinc avui, nois.
0: I els oients, perquè mai pensem en els oients.
1: Que truquis.
0: Haureu afinat a la dada Maria d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu, que no sé quin és, de la dada Maria, avui...
2: Lara García!
1: Molt bé!
2: S'emporta 3 aquesta setmana, eh?
0: Però has fet un triplet, Lara. Arriba sempre tard i sempre guanyes.
1: Estic fresca, noi.
0: És ben bé que la sort t'acompanya, tot canviarà en aquesta vida. Per què? A veure, explica'm.
2: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
0: Molt lluny, eh?
2: Molt lluny.
0: N'hi ha molts més.
2: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
0: Oh! Què?
1: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a Lara. Renuncio, eh? Renuncio, eh? No, renuncio.
0: Que
1: bona, és que clar.
0: No, és que avui no guanya ningú.
1: Home.
2: Vinga, la donem per deserta?
1: No,
0: sí? Sí,
1: tampoc,
0: deserta.
1: Eh?
0: Home, deserta amb els milions.
2: Passarem al bar, si et sembla, i dilluns ho resolem.
0: Vinga. Digue'm.
2: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000, amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions. I 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el més petit.
0: Quina bestiesa.
1: Enorme.
2: I, escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que vagi bé.
2: Bon cap de setmana.
0: Ai, avui la dada ha quedat deserta.
1: No,
0: Lara,
1: clar, si
0: Carillo,
1: haguessin
0: Lara,
1: 5.000,
0: adéu.
1: Sí, però
0: no tens feina, no tens feina. Adéu.
1: Adéu.
0: Alerta protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
3: Entrenadora Personal. Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
4: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts 3 dies a la setmana ja tindreu guanys importants.
3: Com fer-los?
4: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
0: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui exactament. Hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sor Lucía Caram, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, de l'Hisenda Pineda i Judit Mascó. Atenció a això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
6: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la ventara, en donarien alguna cosa?
6: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçot.
12: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
13: La solució. Passa-ho.
14: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
15: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
15: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
16: Messi, encara Messi...
6: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
17: Compte!
6: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
15: Commemorem 50 anys de futbol en català.
6: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant, vinga, estimat?
18: Un dia molt càlid, avui amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre i més de 35 a moltes comarques de l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, la resta farà sol i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
0: Està refredat?
18: Una miqueta.
0: Ah, és que no, tens una veu tapada, que dic que li passa.
18: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat.
0: T'envio un suc de taronja
18: que no
0: carregat
18: passa
0: de vitamina. No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
18: Fins ara, adéu-siau.
0: Adéu.
6: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Vinga, va, a recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, Lara, que ens truquen al 93207474.
1: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
0: Pere, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
19: El divendres va perfecte.
0: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
19: Sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional.
0: Caramba!
19: Soc equiparable a l'Ince Ibérico i... I a les salamandres del Pirineu...
1: Estàs en perill d'extinció, eh?
17: Exactament, exactament.
19: No, no estem en perill d'extinció. Estem tècnicament extingits.
17: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc... Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
19: No, jo, des de que faig de pagès, només hi ha baixes.
1: Oh.
19: Baixes per edat, baixes perquè la gent no se guanya la vida, i hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
17: Entenc que...
19: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-se.
17: Sí, perquè s'estan acabant. És cert que la professió de pagès s'està acabant.
19: Volen fer com un programa... Que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
17: Molt bé.
19: Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
17: Clar.
19: Imagina si està caradat el tema. I després agafaria el meu negoci. Jo plegaria i agafaria allà el negoci.
1: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
19: Realment, no.
17: No.
19: No, perquè això... És que això és molt complicat.
1: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
19: El futur ara és anar al Mercadona...
17: Clar.
19: Comprar una amanida i menjar-se-la allà.
17: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
19: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
17: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
19: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà, i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Poder esperaré que ell se jubili, serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
17: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu jubilat et vols jubilar, això per començar?
19: No em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys, saps el que vull dir?
17: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
19: Amb el que jo faig de calés, comparat amb els 1.000 euros que em donaran de jubilació...
17: Clar,
19: no hi ha color.
1: No, clar.
17: Entenc, de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, amb moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
19: Jo m'aixeco a 3:45.
17: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
19: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà, i després la meva dona, al cap d'un rato, me diu, Pere, poder que te'n vagis a llit. No, però no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que és clar. No. Però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
17: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
19: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
17: sí,
19: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc. El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys, i ara em sembla que no n'hi ha cap. O sigui que...
17: Clar.
19: Ara, és el que dèiem.
17: Sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Sí. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
19: No. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
17: Clar.
19: I la gent, si no ho han mamat de petits...
17: És complicat.
19: És molt difícil, és molt complicat.
17: Escolta'm, de totes maneres...
19: No hi ha vocacions.
17: Exacte. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta'm, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu, calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina, i quan vulguis tornem a parlar, a veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
19: Molt bé, moltes gràcies.
17: Que vagi molt bé, una abraçada.
19: Vinga,
1: igual. Adéu. Adéu, Pere.

0: mica amb una d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Que sí, una cançó d'aquelles optimistes.
1: M'agrada, m'agrada, m'agrada. Fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè dormi poc i llavors la... s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Saps? Prova un te, una mica de... una pastilleta, alguna,
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat, per
0: això
1: tant.
0: Sempre. Això
1: parlem
0: sempre.
1: Parlem d'en Puyal, avui.
0: Molt bé.
1: Ja doncs, farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana, Ricard.
1: Puyal, Ricard.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
3: Nom:
1: Generosa Cortina Roig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
3: Matrícula:
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern, i també la Conxita Granger, és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Rainal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer en unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaures havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols els animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la Generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya es rendeixi incondicionalment, la Generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res. Vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys se ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que, si no avançaves, et mataven. I deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una 30ena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, jo la meva tia l'estimaven molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així. No li diuen perquè se l'estimaven molt, molt se l'estimaven. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment. Havia fet com de mama.
8: L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes. Sí. Perquè, si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, Recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre, aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anàvem cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser al març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa. Però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: Els germans Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir. Però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està acomboiant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de la Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar... en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
6: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
7: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
6: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
8: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
9: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers...

0: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
1: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
1: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial. No? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
0: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
3: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
2: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
0: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
3: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
4: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
0: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot...

0: allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
1: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
2: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
2: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que respon a més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
1: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
4: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
3: Sergi Basco, professor d'Economia.
4: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
1: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
4: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint. No? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
5: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Basco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
1: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
6: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre funcionin en el diàleg social i funcionen el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
6: I, per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
7: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
5: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
1: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
8: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
1: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
9: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
9: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs... I con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
1: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
10: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem... Vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions, perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
1: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
11: Qui controla el controlador?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
11: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors, qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
1: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
12: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
12: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
1: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova, però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
13: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
3: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
13: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
5: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
1: Els Miserables de Víctor Hugo, o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
14: La política també és allò que succeeix en la mobilització. el periodisme és política.
3: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
14: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
14: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
15: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
15: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs, és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs, té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
1: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: raó, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: La xarxa.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Sallent, deixa un vehicle al voral. També la retirada d'un vehicle, en aquest cas a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, deixa també un vehicle al voral. A banda, s'estan fent reparacions a la via, la C25, a Sant Julià de Vilatorta, que deixen també un carril tallat. I el Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi hagi assisteixen almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que les previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava a una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. La multa afecta l'UTE formada per Construcciones Rubau i Aquaterra Servicios Infraestructuras. Ara l'empresa pot presentar legal i aportar documentació per tal de justificar l'actuació de l'operari. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir se'ls envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les Comunitats de Règim Comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la vaga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
4: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponce o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnic, París, Roma, Servet i Kogge.
2: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
10: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
9: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, i finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
10: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
11: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
10: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
12: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
13: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
12: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
13: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartidos esa capacidad de volumen en el resto.
12: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
16: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
15: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
15: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
18: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
19: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
18: El motiu principal del canvi per entrar a la meva salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
20: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
21: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
20: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
4: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
22: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i l'emboscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
2: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
4: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
23: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
24: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, però és especialment per la ciutat de Ripoll.
4: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
2: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també en captaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
10: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: La iniciativa, que aplega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
3: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
10: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
4: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
10: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
4: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
10: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
9: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
8: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Pòncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les Filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
10: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
0: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
25: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
5: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
25: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
11: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
25: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge. I en directe a Lleida Televisió i la xarxa més Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa a la 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda, Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat a Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el

0: que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi a Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
1: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
2: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
5: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
6: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus. Però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
7: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde del SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
6: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
7: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
6: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
2: Notícies en xarxa.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no

0: torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llança més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
3: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
2: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
2: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari de el Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
5: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabaté és la vicepresidenta.
7: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
5: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
1: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
8: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
9: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
8: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
1: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
0: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
0: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
1: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
10: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
11: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
10: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
1: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
12: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX, un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
13: Unes 3 sitges. El que en surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
12: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
1: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
15: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
14: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
1: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
16: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
17: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat en aquest cas els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
16: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mitja estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi, avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui, Mansara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic del gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los amb contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzanàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El nou Quitzanàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estaf, del que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzanàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 3 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, que tenen un cost de més de 460.000 euros, arriben a la recta final. Confirmada la condemna de 20 anys de presó per l'avi de Mollà, que va abusar de 4 de les seves netes. La 19a edició del Legends tornarà a reunir a Sant Feliu pilots i bicicletes de trial d'època.

0: Bona tarda. Amb aquests titulars i d'altres temes, com l'estrena d'un documental sobre el dol o la nova fase d'obres de les faixes de Moià, us acompanyarem al llarg de la propera mitja hora amb l'última edició de l'Eix 59 d'estiu. A partir de dilluns, aquest informatiu torna a la seva rutina habitual amb les emissions diàries. Comencem. Les obres de sectorització de la xarxa d'aigua de Sant Feliu de Codines, que aquesta setmana són visibles a la plaça Doctor Robert, arriben a la recta final. Els treballs tenen per objectiu augmentar l'eficiència de la xarxa d'aigua, fent créixer el número de sectors amb què està dividida la xarxa, i passar dels 5 sectors telecontrolats que hi havia actualment als 13 que hi haurà ara. Per assolir-ho, s'estan construint arquetes noves i s'han equipat arquetes existents amb reguladors de pressió i comptadors. El rendiment de la xarxa d'aigua de Sant Feliu és, segons l'alcalde, ara mateix del voltant del 63%, és a dir, un 37% de l'aigua es perd. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
1: Doncs és perquè ens permet saber l'aigua que entra en aquests sectors i, per tant, doncs, si durant la nit hi ha algun d'aquests sectors doncs, que té una demanda superior a l'habitual, doncs sabem que allà probablement hi ha una fuita i ho tenim molt més acotat. No? Si en tenim 13, doncs sabem que són sectors més petits i que, per tant, doncs tenim controlat. En situació de que ens falti aigua, que en algun cas durant la sequera ho vam fer, de baixar les pressions, doncs ho podem fer de forma molt més acotada perquè tenim sectors més petits. Al final es tracta de poder actuar de forma més local i tenir molt més coneixement del que està passant a la xarxa d'aigua.
0: Aquesta nova divisió de la xarxa, apunta l'alcalde, també permet regular millor la pressió dels sectors. En una situació com la de la sequera que vam viure fa 2 anys, també permetria treballar les pressions de manera més local. Les obres tenen un cost total de 461.000 euros, dels quals 300.000 estan finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Doncs són projectes que al final consisteixen en enterrar molts diners d'inversió, o sigui, són inversions molt grans, però que nosaltres insistim i fem aquesta pedagogia de que són obres necessàries.
0: Les obres han obligat a fer talls del servei d'aigua i talls de trànsit. L'alcalde explica que s'han fet els mesos de juliol, agost i setembre per tenir el mínim impacte a la població i perquè afectaven subministraments crítics com l'aigua de les escoles.
1: Entenem que són una molèstia i per això també les hem volgut concentrar aquests mesos de juliol, agost i setembre, on hem fet les actuacions amb més impacte. Aquestes actuacions al centre que han obligat a fer talls, també talls d'aigua, perquè al posar al mig d'agost vam fer totes les maniobres de posar en marxa la nova sectorització i això va fer un tall de subministrament important i durant diverses hores. No són obres perquè sí, és a dir, les molèsties no són perquè sí, sinó per anar millorant aquesta xarxa d'aigua.
0: La coincidència de les obres de la plaça amb la construcció de l'arqueta de la plaça Doctor Robert i de la baixada de Joan Maragall, així com l'encreuament de la carretera, que s'ha fet aquest dimecres, va obligar a accedir a l'aparcament de l'Escletxa pel carrer Sant Pau, convertint-lo en un espai de dues direccions, un fet que va generar alguna confusió i problemes de trànsit. L'alcalde explica que la coincidència amb les obres de la plaça es deu amb el fet que la subvenció de la sectorització fa que els treballs hagin d'estar acabats abans de l'octubre, i això els ha obligat a fer-los ara.
1: I per tant vam optar perquè, com que eren talls que d'unes hores al matí, amb personal de l'empresa que executava les obres, guiar la gent perquè es pogués fer el pas alternatiu pel carrer Sant Pau. Per qui es coneix Sant Feliu, és fàcil dins el carrer Sant Pau, ja sap com arribar-hi. Per qui no se'l coneix i vol accedir a l'aparcament, és una mica enrevessat i aquí és on hem tingut una mica el conflicte també o les molèsties a la gent que realment volia accedir-hi. Però no ens quedava gaire més alternativa.
0: L'alcalde apunta que la part que més afectava la vida quotidiana dels codinencs ja s'ha acabat i que només queden els acabats del carrer Joan Maragall, on es donarà continuïtat a la vorera. Amb tot, Cabotí avança que no serà l'acabat definitiu, ja que es troben pendents d'una subvenció del Servei Català de Trànsit per reurbanitzar la plaça Doctor Robert, que afectaria també aquest carrer. Les obres de la sectorització de la xarxa d'aigua han anat lligades també a uns treballs de digitalització, tant de la xarxa com dels equipaments, com els pous, que han tingut una inversió de 323.000 euros, 212.000 dels quals han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. L'objectiu, en aquest cas, és que es pugui tenir un control a distància de les dades referents a l'aigua i també poder-hi actuar. L'alcalde explica que la companyia d'aigua escassa i l'Ajuntament ja estan implementant un programa informàtic que té el control de tot això. El pas final és la instal·lació de comptadors digitals a les cases.
1: Llavors, el projecte de digitalització, ja hem fet un desplegament de 400 telecomptadors, de tal forma que sabem si en un sector, per exemple, saps l'aigua que està entrant i saps l'aigua que s'estan consumint els telecomptadors, doncs de diferència és aigua que no estàs comptant, que és aigua o bé que s'està perdent, o bé són fraus, o bé doncs, altres causes, però que així d'aquesta manera ens permet analitzar-ho molt millor.
0: Ja se n'han instal·lat 400 i el 2027 es farà el desplegament total de telecomptadors a tot el municipi, que permetrà, segons l'alcalde, ser molt més eficients a tota la xarxa d'aigua a l'hora de detectar fuites. També ho serà a nivell domèstic, ja que cada usuari podrà controlar els seus consums amb una aplicació mòbil, de manera que incidències com una fuita d'aigua al lavabo es podran detectar el mateix dia i no amb la factura de cada 3 mesos. Aquestes dues iniciatives, la sectorització i la digitalització de la xarxa, se sumen a una tercera millora també amb l'objectiu de convertir la xarxa en més eficient, la reposició de canonades de fibrociment per les de fibra de polietilè. Un 30% de la xarxa d'aigua de Sant Feliu, segons l'alcalde, encara és de fibrociment. La reposició de canonades s'ha fet aquest any al carrer Barcelona i al camí de Lloberes amb un cost de 300.000 euros i al llarg d'aquest 2026 també es farà al carrer Era Nova i a la plaça. La tasca de reposició, segons considera Cabotí, s'ha de fer de manera progressiva i gradual cada any.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: La resolució judicial ratifica la sentència i dona per provat que els fets es van perllongar durant 14 anys entre el 2006 i el 2020, aprofitant la situació de vulnerabilitat i indefensió de les menors parents d'aquest veí de Mollà. Segons el relat de la recerca, els abusos van començar l'estiu de 2006, quan la primera víctima tenia només 9 anys, tant al domicili de l'agressor com durant un viatge a Peníscola. Fets que van causar a la menor un trastorn d'estrès posttraumàtic. L'acusat va utilitzar de manera habitual una habitació annexa de la seva casa, una antiga botiga, per forçar una altra neta de 9 anys l'any 2011 i va mantenir aquesta conducta amb dues netes més d'11 i 13 anys el 2017. L'últim episodi es va registrar l'any 2020 amb una menor d'11 anys. El tribunal conclou que l'home va actuar amb ànim libidinós i coneixent perfectament el grau de dany que causava les menors. En total, la condemna és per l'agressió i abusos continuats a 4 nenes. A la denúncia inicial, on la Fiscalia demanava una condemna de 39 anys per cada delicte, també hi havia acusacions per abusos cap a una 5a nena, però els fets no van poder ser provats.
0: Sant Feliu de Codines acollirà divendres la presentació del documental I després de tu, Camins de Dol, un acte organitzat pel Grup de Dol, que és un projecte municipal que fa 2 anys que està en funcionament amb la voluntat d'oferir un espai d'escolta, respecte i acompanyament a les persones que han viscut una pèrdua. El grup de suport al dol es troba els dijous quinzenalment a l'espai de dol al costat del tanatori a la carretera de Sant Miquel del Fai. El grup de dol ha estat dinamitzat pel psicòleg Ricard Díaz Mallofré, que és també qui ha impulsat aquest documental que es projecta divendres. Es tracta d'un treball audiovisual que culmina un procés que neix ara fa 2 anys, amb la mort als 50 anys d'un amic del Ricard, que enmig del procés de final de vida va demanar-los un favor.
4: Ens va fer un regal i ens va demanar si podíem transformar el dolor en servei i la pèrdua en un acte de la comunitat. Abans de morir, ens va transmetre el desig de que poguessin crear alguna cosa útil pels altres. Un espai que ajudés a mirar la mort sense silencis ni fugides i que aportés recursos, sentit i acompanyament davant del procés de dol.
0: I és així com neix aquest documental, que el mateix Ricard Díaz defineix com una llavor. Recull 7 testimonis que han viscut diverses pèrdues i que, segons el psicòleg, són profundament humans.
4: Ja que veurem la mort d'un pare sobtada, la mort d'un fill, la mort d'un germà, la pèrdua del matrimoni, la pèrdua del sentit de la vida, la migració, una mort violenta... I tots ells converteixen la mateixa experiència amb honestedat i amb valentia. Cada relat és únic, però tots comparteixen una necessitat. Posar paraules allò que sovint queda en silenci.
0: Díaz apunten que volen que aquest document sigui una mena de llegat, que generi un espai de reflexió i alhora sigui una invitació a reconciliar-nos amb el final de la vida i entendre el dol com un procés absolutament humà.
4: I recordar que fins i tot la pèrdua també pot emergir amor, aprenentatge i esperança. Perquè parlar de l'amor és, en el fons, una altra manera de dignificar la vida.
0: I després de Tu, Camins de Dol es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
3: Durant els últims mesos s'ha enderrocat la cobertura de fibrociment i part de l'estructura per poder començar a treballar en la construcció durant aquesta tardor. L'alcalde, Dionís Guiteres, explica que els treballs es dividiran en dues fases més per poder complir els tràmits d'una subvenció amb fons europeus.
5: Perquè ens centrem a no perdre el temps en poder aconseguir, en poder justificar la subvenció que tenim concedida. Aquesta subvenció parla del continent, no del contingut. Vol dir aïllaments, vol dir eficiència energètica, plaques solars... Doncs tot això és el que ens centrem a fer ara, tot aquest envolvent, que és... que forma part de la subvenció, i la part que no forma part de la subvenció és una tercera fase en la qual no hi ha aquesta pressió, diguéssim, tenim tots moltes ganes d'acabar l'edifici, evidentment, i d'utilitzar-lo, però no hi ha la pressió de perdre una subvenció.
3: Entre els espais que destaquen d'aquest nou equipament cultural hi ha un auditori que ha de permetre al poble tenir un espai adequat per les arts escèniques. També hi haurà un espai per l'escola de dansa que ha crescut els últims anys i per donar classes de música. D'aquesta manera es vol recuperar les classes que es van perdre amb la desaparició de l'escola de música ara fa uns anys.
5: I el que volem és ara doncs, tenir unes aules perquè es pugui tornar a poder exercir classes de música. Ja veurem com serà la gestió, si serà pública o si serà concertada, ja veurem. Però el que sí que serà és unes aules que tinguin totes les capacitats i totes les tecnologies per poder-ho fer, un estudi de gravació. I després ja ens quedaran encara... uns 500 o 600 metres quadrats que estaran sanejats però no estaran encara ocupats amb cap tipus d'activitat.
3: Les previsions compten en tenir a punt el nou equipament a final del 2027. Tot plegat tindrà un cost de 6,5 milions d'euros que en part es finançaran amb un ajut de 2,8 milions dels fons europeus Next Generation.
0: En l'àmbit esportiu, les bicicletes són les protagonistes d'aquest cap de setmana a la nostra zona. Mollà viu una nova edició de les mítiques 4 hores de resistència BTT, una prova per relleus que s'ha convertit en un referent al país i que arriba dissabte a la 35a edició i es complementa amb l'hora infantil, que ja suma 8 edicions. Les 4 hores de Mollà arrencaran a les 6 de la tarda i finalitzaran a les 11 de la nit. Es faran al circuit tradicional, el Puig Sobirà, a tocar del cementiri de la vila. Acolliran participants de totes les edats i tot tipus de ciclistes. I en les últimes hores l'organització feia una crida per sumar-hi més equips de noies, ja que fins aquest dijous al matí només n'hi havia 2. L'hora infantil començarà 2 hores abans, a les 4 de 2 hores abans de les 4 hores i serà de 4 a 5 de la tarda al mateix circuit, de gairebé 4 quilòmetres. Les bicicletes, però en aquest cas de trial, també seran les protagonistes a Sant Feliu de Codines amb la 19a edició del Legends. Una cita que els amants del trial clàssic en bici tenen marcada al calendari des de fa mesos i que reunirà desenes de persones vingudes de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'Estat. El Legends és una rememoració del trial que es practicava als anys 70 i 80. Dissabte a les 6 de la tarda, Fernando Triviño farà una xerrada sobre una marca de bicicletes, Cimarrón, mentre que diumenge serà el dia del trial, amb 20 zones repartides en diversos punts del poble. Les obres de la plaça de Josep Umbert de Sant Feliu fan que la sortida i l'arribada s'hagin de fer aquest any al centre cívic La Fonteta, i és allà mateix on hi haurà la darrera zona del Legends. En aquest espai hem tingut aquesta xerrada amb en Josep Figueres, ànima de la prova. Doncs escolta, som dijous al migdia, som amb el Josep Figueres al parc de la plaça d'Octubre, aquí al centre cívic. Explica'm per què, m'has dit en primer lloc que quedem aquí.
6: Bé, té un motiu, que sortirem d'aquí. Llavors és important saber d'on se surt i on s'arriba. I aquí és on hi haurà la zona 20, que és l'última zona, hi haurà les inscripcions, hi haurà la sortida, tot el centre neuràlgic es fan aquí a aquesta plaça.
0: Estem parlant de la 19a edició del Trial Legends. Per qui no conegui aquesta prova, com la definiries?
6: Bé, és una prova, és competitiva, però entre cometes. O sigui, és una trobada de gent que havia fet trial als anys 75, 80 i fins a 90 inclús, i en just de més joves, i aquesta gent doncs venen amb les seves bicicletes ben restaurades, ben arreglades, bueno, perquè també es valora, hi ha premis pel que doncs, porta la bici més ben restaurada, i participen. Llavors, hi ha qui fa el recorregut i vol fer les zones, hi ha qui no fa el recorregut i no fa les zones, però si fa les que li venen de gust. De fet, les zones són fàcils, són zones d'aquell temps que no han de fer massa grimègia per fer-les i que això agrada molt perquè els que en saben una miqueta acaben tots a zero. Però bueno, ja està bé, es ve a disfrutar.
0: Quan dius les bicicletes restaurades, estem parlant de joies, no? Perquè hi ha bicicletes que venen aquí que potser queda aquell exemplar o pocs més.
6: Sí, n'hi ha que són úniques. I ara que dius això, el dissabte, al vespre, aquí en el centre cívic a partir de les 6, també fem cada any una trobada parlant d'anècdotes i coses, ve gent important doncs, a donar la seva opinió. I aquest any, arrel d'això que m'has preguntat de la bicicleta, que n'hi ha poques, ens ve un noi que ens porta una bici americana que es va fer a Amèrica per fer trial. I quan va a Amèrica es va enterar que aquí es feia trial, diguem, a Espanya, a Catalunya, doncs també es van posar les piles perquè ells feien bicis de cross, de BMX, i va fer una bicicleta. Hi ha hagut un noi que es diu Òscar, que és el que ens portarà aquesta bicicleta, que l'ha importada fins aquí per ensenyar-nos-la, que ningú l'ha vist mai, i serà una primícia tindre-la el dissabte aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, i de cara a diumenge ara portes també un paper que em deies, això és el full de ruta de tot el que ha de passar diumenge. On hi hauran aquestes zones i a qui implica tot plegat?
6: Bé, aquí hi ha una feina prèvia a la prova aquesta, que dura doncs, més de mig any anterior, doncs, anava buscant el recorregut, que inicialment fa anys que el fèiem fins a la zona nord, cap a Can Bosch, però com que ens van començar a dir que començava la variant i que començaríem per aquí al mig i que ens tocarien doncs, una miqueta el recorregut, vam dir, saps què, canviem-lo ja d'entrada i deixem-lo. I hem fet un recorregut que ja l'havíem fet anys passats, però que fa anys que no el fem, potser fa 10 anys o més que no el fem, que és anar a la zona sur, que és cap a la Roca Gran de Villar, que és una típica d'aquí doncs, Sant Feliu, i llavors d'allà ens anem al Parc Cusar, que també és típic d'aquí Sant Feliu. Pel camí es troba un parell de zones, un parell d'avituallaments, perquè farà calor, però bueno, arriben al Parc Cusar i ja hi ha sombra. I allà del Parc Cusar hi ha una sèrie, un grup de zones, concretament s'han enganyat 7, i d'allà llavors ja venim cap aquí a Sant Feliu, Xinoxano, que és pla, ja no costa tant, i com a novetat també farem una zona a Cantalet, que és un bar que tenim al mig del poble. I allà la gent, doncs, mentre fa el vermut, a partir de les 12 que arribaran, doncs, veuran com fan actuació aquestes bicicletes clàssiques, doncs bé, que farà gràcia veure-les, inclús de la vora, perquè a vegades no tens oportunitat de veure-les, i aquí ho veuran.
0: On recomanaries a les persones de Sant Feliu i de Rodalies que anessin a veure? Ho deies aquí a Cantalet, algun punt més?
6: Mira, en el centre cívic ara on estem ara, hi ha la zona 20, que és l'última. Pel que no es vulgui moure d'aquí, doncs els espera que surten a les 9, l'últim sortirà a les 10, i aquí arriben els primers sobre les 12 i mitja. Però, si mentrestant els vol anar a veure, aquest any és molt fàcil. Ha d'anar a les primeres zones a Villar, que és anar en direcció a Barcelona, allà amb la rotonda abans de sortir a Sant Feliu, a l'esquerra, i llavors dos carrers més avall a la dreta. I allà hi haurà uns controls que estaran per la gent que doncs, vulgui preguntar-ho, que els indicaran per aparcar, per anar a veure el primer grup. I el segon grup és molt fàcil, anar cap a Sant Miquel del Fai i queda allà al Parc Usar, queda, quan arribes ja ho veus allà a la dreta, vull dir que no hi ha problema, és a un quilòmetre del poble.
0: Quanta gent espereu de participants?
6: Mira, cada any és una mica una anècdota, perquè depèn el temps i depèn l'edat i tot plegat, no? Però aquest any ara ja de moment en tenim uns 30 confirmats, que ja és molt, i sempre ens en venen a última hora, o sigui, entre avui i demà se n'apuntaran poder 10 o 15 més, i a última hora sempre venen des 10 o 15 més que no s'han apuntat, que també els agafem, perquè ja ho tenim previst. Llavors comptem entre 60 i 70.
0: I de voluntaris? Gairebé un per cap?
6: Sí, de voluntaris gairebé un per cap. El podríem agafar que s'havia d'un per cap i anar-los a fer el recorregut. Perquè aquí tinc un planning, doncs, de si hi ha 20 zones, compta dos persones com a mínim, imagina la gent que hi ha, llavors els que es cuiden dels carrers, per quan surten també guiar-los, que no tinguin problemes, la gent que està en l'avituallament, inscripcions, el que tanca circuit, el que l'obre, el que marca les zones, bueno, hi ha molta feina. Sí, sí, sí, però es fa de gust i es fa.
0: I s'ha fet un nom aquesta prova al món del trial, no només català, diguéssim ja.
6: Sí, bueno, és el Legends, que al seu moment, doncs, la paraula Legends vol dir gran, no? Però, clar, el dia del Legends, només li posem això, vull dir que la gent ja ho sap, el Legends, és com els singles que es deia abans, no? Doncs ha quedat un nom establert i jo crec, com que no té cap definició publicitària de ningú ni res, això pot durar molts anys. Jo, particularment, tinc ganes de ja deixar-ho perquè porto molts anys. Aquest any ja vaig dir que doncs, volia fer doncs, ja deixar-ho, però estic segur que amb la gent que ja s'ha fet una mica grans i que també tenen ganes, ho poden continuar perfectament. I jo els puc assessorar sempre, però bueno, no sempre puc ser jo davant. Vull dir que sempre hi ha d'haver un altre que et substitueixi. I en aquest cas estaria bé doncs, que ja sortís algun equip de joves. Joves que vull dir de 50 anys, eh?
0: Són joves,
6: són molt joves. Però clar, jo me'n vaig cap al 74 i ja són anys també. I bueno, i així estem. Sí, sí, sí.
0: Perfectíssim, Josep. Doncs el diumenge tornem a parlar. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, i us espereu un bon diumenge.
0: Pels que encara no estiguin inscrits i es vulguin animar, la validació d'inscripcions es farà diumenge a les 8 del matí al Centre Cívic La Fonteta i la prova començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins les 2 del migdia. I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dijous, dia 3 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat del moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. A Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. Al Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
3: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
2: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada dimarts, quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros al pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fonts municipals. Els responsables de l'empresa que feia una activitat en aquell àmbit van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan hi hagin acabat, per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
2: Per la seva banda, la consellera de Seguretat Interior i Seguretat, Núria Parlona, ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, que ja s'està difonent en alguns canals i mitjans. La consellera ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica.
4: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
2: No deixem el tema perquè Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, i la Ribera d'Ebre. També hem de dir que Barcelona ha superat aquest migdia els 34 graus i ha assolit un nou rècord per un setembre des de l'Observatori Fabra. 34,1 supera a més d'un grau el rècord anterior de 1983 i 5 dècimes el recent, el del dia 2. I, a més, alerta perquè es preveu que els propers dies el cap de setmana encara puguin pujar. A tot això, evidentment, amb aquesta calor, risc d'incendi, una quinzena de dotacions de bombers treballant en un incendi de vegetació cervera al costat del carrer Alzinars prioritzen el flanc esquerre, que és el més proper a la zona urbana. I els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 aules infantil i primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33 pel que fa a les llars d'infants. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Donant la Nota. Avui viatjarem a través del temps i anirem a fer un recorregut fascinant per la dansa barroca, la música que posava en moviment palaus, salons i teatres del segle XVII i XVIII. Recorrerem compositors de diverses regions d'Europa, com França, Itàlia o Alemanya, i veurem com cadascun interpretava la dansa a la seva manera, des de les majestuoses sarabandes fins a les galeses més animades. Començarem amb una obra que sembla sortida d'un conte, La foresta encantada de Francesco Geminiani. Aquesta obra l'escoltarem interpretada per la Bremer Baroque Orquestra. Així que, amb tots vosaltres, Geminiani amb La foresta encantada.

Acabem d'escoltar la Foresta Encantada de Francesco Geminiani, interpretada per la Bremer Barroco Orquestra. Què dir-vos d'aquest compositor nascut al 1687? Ell va ser un violinista i compositor italià, deixeble d'Arcangelo Corelli i molt influït pel dramatisme del barroc tardà. La seva Foresta Encantada, inspirada en l'epopeia cavalleresca de l'Orlando Furioso, barreja fantasia i elegància cortesana amb l'energia de la dansa. Geminiani va portar la música barroca italiana cap a un territori més expressiu, teatral i carregat de color. Aquesta obra, pensada com un ballet pantomímic, està plena d'imatges musicals que evoquen boscos màgics, combats i encanteris. I ara anirem cap a un altre país, ara anirem cap a França. A la França del segle XVII-XVIII, la dansa era una part fonamental de la vida cortesana. Compositors com Jean-Baptiste Lully o Marie Marais escrivien suites plenes de danses com la gavotte, la bourrée, el minuet o la sarabanda. Escoltarem ara una selecció de danses de la suite d'orquestra de Lully i alguna altra peça de Ravel. Així que amb tots vosaltres, primer una mica de Lully.

Aquesta ha sigut la selecció de peces de la suite Alceste de Lully, interpretada per Jordi Savall, juntament amb Le Concert de Nations. I ara, seguidament, escoltarem un altre compositor francès, Jean-Ferry Rebel, que no Rebel, que és un altre compositor, Rebel, que aquest és anterior, i escoltarem Les Caractères de la Danse. Ara, amb tots vosaltres.

Ai, a mi aquesta obra m'encanta, m'apassiona. A més, es pot veure perfectament doncs, tots aquests caràcters, no?, que ens presenta la dansa, amb aquesta sonata pel mig superboja i tan ràpida. Bueno, és que Ravel va condensar múltiples formes de la dansa en una sola obra, amb una intensitat que anticipa gairebé el segle XVIII més expressiu. A diferència de Lully, Ravel juga més amb aquest contrast i la sorpresa, oferint una veritable exhibició de caràcters i emocions. I ara tornarem a fer un canvi de país i anirem cap a Alemanya, que també va aportar grans joies al repertori dansaire barroc, especialment a través de les suites de Johann Sebastian Bach. Aquestes col·leccions, Alemandes, Courant, Sarabanda i Gigas, no només tenien una funció lúdica, sinó també espiritual i arquitectònica. Ara escoltarem algunes de les danses d'una suite per violoncel, així que amb tots vosaltres la suite de violoncel BWV 1007.

0: I amb aquesta suite número 1 en sol major BWV-1007 de Johann Sebastian Bach acabarem el programa d'avui. Aquesta obra ha estat interpretada per Lucia Svartz al cello barroc, on hem pogut escoltar els dos primers moviments, el preludi i l'alemanda, i amb aquests...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les comunitats del PP han carregat contra l'aprovació del nou model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera i han dit que esperen que el Congrés tombi la mesura. La consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, en representació de les autonomies del PP, ha deixat clar que han dit un no alt i rotund, ha dit, a un nou model que trenca la igualtat i que està dissenyat per afavorir els privilegis de l'independentisme. M'he afegit que és un cas de corrupción política.
4: El gobierno ha recibido hoy un no alto y rotundo, porque el 90% de los territorios hemos votado que no a este nuevo sistema de financiación. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y de Canarias, estamos en contra. Todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular, incluidas también las del Partido Socialista.
3: I el sindicat UGT ha presentat a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme, un acte que ha comptat amb el secretari general del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir, diuen, la classe treballadora i afeblir la cohesió social. Escoltem Camil Ros.
5: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
3: I els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques aquest dissabte. L'Alt Camp, l'Alt Penedès, la Llorxell, la Nolla, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 Alfa per perill dalt d'incendi s'activaria a 356 municipis de 32 comarques. Parlem de la Fira del Llibre del Pirineu que ha donat aquest divendres el tret de sortida a Organyà, la seva 30a edició, marcada per la bona salut literària en català a Andorra i el pes creixent de la novel·la negra en les presentacions. El certamen bat un rècord de novetats editorials amb 55 presentacions literàries entre literatura per adults i també infantil. Hi ha 28 parades i 35 editorials. I el Barça ja coneix els seus rivals de la Lliga de Campions femenina de futbol en defensa del títol continental. A la Lliga serà l'Arsenal, el Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Coge. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El Centre Excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats: Isidre Pineda per Esquerra Republicana, Joan Duran per Ara Caldes i Marc Calvo pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de 2023. Tot i que la formació es va crear amb molt poca antelació, és la segona força a l'hemicicle calderí amb 4 regidors. L'assemblea del partit, celebrada el mes de maig, ha escollit Joan Duran com a cap de llista per unanimitat. A la publicació L'Altaveu, editada aquest juny pel partit, Duran diu que l'objectiu de la formació és plantar cara a la inèrcia actual i treballar amb rigor i compromís per assumir noves responsabilitats. Aquest és l'objectiu que es fixa Duran i l'explica en una entrevista a BOTV.
3: Pensem que pel nostre municipi és molt prioritari buscar un equilibri entre grans obres i el dia a dia del que fa falta a Caldes, i aquí sumar-hi polítiques d'habitatge molt més valentes, manteniments, ja no només a la via pública, sinó parcs, millorar, ampliar el tema del verd urbà. Hi han infinitat de temes que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
0: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels Comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels Comuns del Parlament, Jèssica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny amb un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes del partit hi havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
4: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
0: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les 4 forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els 4 caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
5: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcies, trapeci, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destacant noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sacagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visia acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Aonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Café oferirà AMS, LRS.circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tas de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui Totes les llengües parlen de circ. El programa també inclou mostres d'alumnes de l'Escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el Centre Excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça

0: A menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
1: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Casar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la Comissió de Festes.
2: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
3: Això continua una mica desemparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens està dient que estan fent més control, perquè encara no hi ha res.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
3: No, però divertir-se, la cosa és fer malbé, doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més molt aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
3: I veure que t'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
4: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per la, bueno, per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola del Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat, i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca.

que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i Gemma Permanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat d'Ucraïna, Kiev, un complex pròxim a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. L'atac s'ha produït quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita oficial al país, visitava un hospital amb Sor Lucía Caram, lluny de la zona. Sí, però que és un edifici proper a la nova ambaixadora espanyola, Adela Díaz Bernárdez, que presentava credencials al president Volodymyr Zelensky. Tots ells, per sort, han resultat il·lesos i ja condemnat rotundament l'agressió en una publicació a X, i el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ho ha considerat una escalada inacceptable contra els civils, el patrimoni i la pau. I el Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té però garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. En parlava la consellera d'Economia del govern català, Alicia Romero.
2: Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs, l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
1: I unes 200 persones s'han reunit aquesta tarda davant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara a les 7 per participar en el minut de silenci en record del nadó mort trobat en un domicili a la localitat. El cas, sota secret de sumari, ha commocionat aquest municipi del Montsià. Abans del minut de silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno ha llegit un comunicat als assistents i ha afirmat que es compromet a treballar per analitzar i esclarir els mecanismes que poden haver no funcionat correctament i que es pot millorar per haver arribat a aquest punt. I hem sabut que un dels dos menors detinguts per la mort a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat. Un dels joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona propera a l'agressió. I Marc Calderé, de Torelló, viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà a Memphis. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Vivències, a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances, sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa en el que col·laborem Àngel Falqués. Hola, Àngel.
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: Josep Maria Joneda.
3: Hola, bona nit a tots i a totes.
1: Com va, Fred? L'has tingut per pujar?
3: Anem aguantant, vull fer un bon solet.
1: Sí? Però al vespre, déu-n'hi-do. Maria Torrents, hola, Maria.
4: Aquí present, eh? Bon dia a tothom, bona tarda.
1: També has tingut fred al venir.
4: Bueno, jo...
1: Clareix una mica ja, eh? Però encara és ben fosc, eh?
4: Sí, jo, a part del bolso normal que porto, des de que fa aquest fred vaig amb una altra bossa i porto una bufanda, un paraigua, per si acas, un sombrero, perquè... Sí. Fa molt de fred, trobo aquest any.
1: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, el Pau Ibars. Hola, Pau.
5: Bona nit. Tècnic suplent aquí a l'aparato.
1: El suplent.
5: Tenim el titular lesionat encara.
1: Sí, encara que han respirat. Oi,
2: un record encara pel Jordi
5: Massagué.
1: Massagué, a veure...
2: Que ens en recordem.
1: Que ens en recordem.
4: Costa.
3: Ets el Ter Stegen.
5: Exacte, sí.
1: Doncs va, per on vols que comencem, Àngel?
2: Bueno, avui tenim una convidada que ja la podem presentar, sí, la Rosa Riera, que amb el Joneda i a mi ens fa molta il·lusió, més aviat quan ho diem, ens engreixem una mica, que a mi no em convé gaire, que diem que és la nostra professora d'anglès.
3: La nostra professora.
1: Veus que bé.
3: I els dos començaments és RQR, Rosa Riera.
2: Ah, ja. Ronald Reagan.
1: No farem pas el programa en anglès, eh?
2: No.
1: Perquè llavors...
3: Una mica sí.
6: Aquest no, però ai. Un altre el podem fer, si voleu.
2: Però abans comencem
1: amb l'informatiu
2: de la Gemma, com cada.
1: Vale.
7: Hola, com va? Som divendres 30 de gener, Dia Mundial de la Pau i la No Violència Escolar. El sol ha sortit a les 8:05 i es pondrà a les 6:04. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Yeah.

0: Gràcies.
1: La cançó és més que coneguda, El cant dels ocells, de Pau Casals, cantat per la Gemma Sol i la Marina Palau, quarts de duo, sota un xàfec important i davant la tomba de Pompeu Fabra, a Prada, al Conflent, aquest dissabte al matí. Elles van posar la música a l'acte institucional que va oficialitzar el nomenament de Pompeu Fabra com a fill adoptiu de les viles de Sant Feliu de Codines i de Prada. Un acte que van seguir una quarantena de persones de Sant Feliu que s'hi van desplaçar en autobús. Amb el viatge en bus no ens hi entretindrem perquè dona per un infopodcast sencer. El que dèiem, aquest moment va ser l'inici d'unes jornades transfrontereres que a nivell institucional va clausurar el conseller de Política Lingüística diumenge a Sant Feliu. Us ho hem anat explicant aquesta setmana als butlletins, però les jornades han tornat a posar al centre del debat la llengua, la repressió i l'exili. I aquest any amb noms i cognoms, recollint, per exemple, la història familiar de Rosa Maria Fro, una de les participants a la taula rodona de Prada, filla i neta de codinencs que es van haver d'exiliar durant la guerra i que, malgrat tot, ha mantingut la llengua i l'ha transmès a les seves filles. Un testimoni proper d'una història no tan llunyana. Del Cívic a la sala de plens, on aquest dijous s'hi ha viscut un dels plens més tensos del mandat. El tema, segur que l'endivineu, la plaça. A l'hemicicle local s'hi ha tornat a debatre una moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i en representació també del PSC en referència a la consulta popular no referendària de la plaça. La moció no va prosperar perquè el govern hi va votar en contra i només va tenir el vot favorable dels 5 regidors de l'oposició. El text demanava que el govern prioritzés la celebració d'una consulta sobre la plaça, que aturés el projecte de reforma i que la hipotètica consulta tingués caràcter vinculant. Un debat que ja s'ha tingut en plens anteriors. El govern s'ha mantingut ferm amb el projecte, al·legant que els dos partits que governen, Primàries i Junts per Codines, el portaven al programa i que és un dels eixos del pacte de govern. A més, cada regidor ha explicat què aportarà aquest projecte a la seva àrea. Des de l'oposició, Junts ha reiterat que no vol aquesta reforma i Pladevall ha repetit que són partidaris d'allò de la plaça no es toca. Mentre que el PSC s'ha mostrat de nou partidari d'una reforma que no faci perdre l'essència de la plaça, però consideren que el procés participatiu de fa un any no contemplava les altres opcions i per això demanen la consulta. En la seva argumentació, abans de votar que no, l'alcalde ha dit que tenen prou evidències per considerar que aquesta moció forma part d'una estratègia política per impedir que s'executi un projecte que duien al programa. Un debat aferrissat que ho resumirem amb detall i amb talls de veu dilluns a l'Eix 59. A l'agenda, avui divendres a les 6 de la tarda, presentació del projecte Veus Amigues a la Biblioteca. Diumenge al matí, portes obertes al museu. I a les 7 de la tarda, al Casal, comença el 43è concurs de teatre amateur amb Els bojos del bisturí, amb el grup de teatre TEA345. Informació de servei. Si heu acabat el treball de recerca de batxillerat fa poc, fins al dia 30 d'abril podeu presentar els vostres treballs al 7è Premi Vila de Sant Feliu de Codines. Teniu la informació al web de l'Ajuntament. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
2: Bueno, sí. Seguim, ja hem sentit les últimes notícies.
3: De la Gemma, i ara anem pel que anàvem avui,
2: no? I ara anem pel que anàvem, sí. El programa es diu Vivències, sí. És un programa de records, sí. I com a tal, els records tenen la limitació que tenen a les nostres vides, diguéssim, sí. Perquè avui anem molt enrere.
3: Anem molt enrere.
2: 30 anys.
3: Ai, Àngel, avui quasi anem, fas por, eh?
2: Avui anem 30 anys enrere.
3: 30? Bueno,
2: 30 anys enrere, sí. Que va passar una cosa excepcional.
3: Ah, sí?
2: Sí, que la majoria del poble de Sant Feliu es va posar d'acord.
3: Ja és difícil, sí, no?
2: És una cosa noticiable.
4: Sí. O sigui, 30 anys no és res, jo va fer...
3: No facis patir més. Àngel, no facis patir més, va.
2: Resulta que en aquell temps, a l'any 95, això passava l'any 95 i va acabar pràcticament, ara al febrer del 96, ho tenien sí. Ja pràcticament tancat.
3: Sí.
2: I el protagonista, un dels protagonistes, però crec que era el protagonista de l'assumpte, era l'home de la senyora que tenim avui, la Rosa Riera.
3: La convidada.
2: Que de moment ens explicarà... primer explica'ns què et va portar a Sant Feliu, Rosa.
5: Ui, què em va portar a Sant Feliu? És que ara riureu, perquè mira, jo volia sortir de Barcelona, ja en tenia prou, tenia 30 anys... I vaig estar mirant pel Vallès, perquè sempre m'agradava la natura, i quan vaig arribar a Sant Feliu feia una calor aquell dia, i vaig dir, aquí que no m'hi busquin mai.
6: Veus com no es pot dir mai?
5: Aquí que no m'hi busquin mai. I al cap d'un temps, doncs mira, aquí estem. I bueno, quan vam començar doncs, a conèixer més, a veure la natura que rodejava el poble i tot això, i es veia, clar, en aquella època hi havia molta menys gent, es veia tranquil com era. Jo crec que vaig arribar que el poble tenia 3.000 habitants.
2: Sí, bueno, i... és el que recordem nosaltres.
5: Sí,
2: de...
5: sí. Sí, sí,
2: ha canviat molt. Aquests altres 3.000 que venen són aquests que passes pel carrer i dius no els conec, aquest tampoc, aquell tampoc.
5: Sí. I a més a mi, el venedor de la casa em va fer el truc aquell de la manzana de Adán i Eva i tot això, que m'ensenya la casa i em diu, mira, i tot això és de la casa també. I mira aquestes pereres, agafen una. I quan em vaig posar allò a la boca i em giro i miro la casa... que se'n feia la boca aigua i veig el paisatge i tot allò, i el Montseny. Bueno, una meravella, dic, aquí sí.
2: Aquesta casa és la que ara ja encara hi vius?
5: Sí, sí, des del 85.
2: Bueno, doncs, no sé si ho saps, però aquí a Sant Feliu hi havia el Jaume Casas, un senyor que ja és mort, però que tenia una fàbrica de tèxtil, molt amic del meu pare, i ell va fer... uns escrits de totes les cases del poble.
5: No ho sabia.
2: I la teva casa està en aquest llibre, i ara la Maria i la Rosita ens llegiran el que diu el llibre del Jaume Casas sobre l'Agustín Santa Cruz, 71, oi?
0: Sí, senyor.
2: Aviam.
0: A veure. Torre senyorial d'estil modernista...
2: Com amb... es diu el nom?
0: A Can Estrigues.
5: Sí, exactament, a la casa dels Estrigues.
0: Torre senyorial d'estil modernista amb motius florals al portal i a les finestres, construïda l'any 1890 pel senyor Josep Estrigues Sevilla, de Barcelona, 1857-1912. Era advocat i propietari d'una fàbrica de farina.
3: S'havia casat el 1879 amb Mercedes Morell Maneja, també barcelonina. Van tenir 9 fills, motiu pel qual la casa era coneguda popularment com la Torre dels Alesdides.
4: Només 9.
3: En sobrevisqueren Josep Maria, Mercedes, Maria, Narcís i Carmen.
0: Narcís Estrigues Morell fou arquitecte. A Sant Feliu projectà les escoles parroquials de la Font dels Albes, la casa del doctor Borrell, avui desapareguda, i a la Torre del Barco.
3: La filla de Maria, Carmen Grau Estrigues, ha comprat una casa al poble. N'és una gran enamorada i conserva bé records de la seva infantesa.
0: L'any 1943, en morir la senyora Mercedes Morell, vídua d'Estrigues, els fills acordaren desprendre's de la finca. L'immoble fou adquirit pel doctor Ramon Duran Andreu, prestigiós cardiòleg, casat amb Marta Bon Arcs, de nacionalitat suïssa. Van tenir 2 fills, Ramon, també cardiòleg, i Josep, estomatòleg.
3: Aquí tens la...
5: Sí, sí, jo vaig conèixer un dia un dels fills d'aquest matrimoni, del doctor Duran i de la senyora aquesta suïssa, perquè veia un senyor que tenia fora de casa i vinc a mirar, i dic, vol alguna cosa? I em diu, jo havia nascut en aquesta casa, i a la casa dels meus pares, i bé, era un fill d'ells.
3: Veus?
5: Molt bé.
3: Tot lliga, oi?
2: Deixa-li un pull, si per cas.
0: Ah, sí? No sé si n'hi ha 2, no?
2: No.
4: Gràcies. El vas fer entrar, en aquest senyor?
5: Li vaig dir si volia entrar, i li vaig dir, no coneixeràs la casa, per això dic, perquè per dintre l'hem remodelat i d'això, i sí. Va estar un rato per allà i diu, quants records, però no tenia massa temps, però és clar, la casa, tot i canviada, li portava molts records. I es van deixar tantes coses que algunes, quan va venir aquest noi, encara estaven a casa. Hi havia escalfallits i coses d'aquelles...
0: D'aquell temps.
5: Sí. Mm-hmm.
2: Està bé. No, encara no, això.
0: Ah, perdó. Encara
2: no hem dit que ets mestre, no?
5: Professora.
2: Professora.
5: En realitat, sóc biòloga. Sóc biòloga i llicenciada en anglès. Però sent biòloga i llicenciada en anglès m'he anat traient totes les oposicions, per tant, funcionari de primària, funcionari de secundària i tot això. I tota la vida dedicada a l'ensenyament.
2: I treballaves aquí a Sant Feliu? O...
5: No, mai.
2: No?
5: No, veus, ara estic fent una cosa que també havia dit, això no ho faré mai. No s'ha de treballar mai, viure mai allà on treballes. perquè els alumnes en surten per tot arreu.
2: Sí, no, ja.
5: Vaig arribar a una escola que és que els alumnes ens venien a sopar a casa, perquè sempre he treballat en una escola d'adults, jo, sempre, tota la vida, tota la meva vida professional, que són 30 i escaig d'anys, i hi havia tan bon rotllo, eren uns altres temps, no?, que al vespre, com que fèiem des de les 3 de la tarda a les 9 o les 10 de la nit, va, nos vamos a tomar un no sé què i un no sé quan, i un no sé què, i acabaven a casa. O sigui que, imagina't.
4: No t'has fixat que, més de biòloga, és el que he dit?
2: Què ha dit?
4: Biòloga.
2: De Mallorca?
4: No, biòloga, li sortia l'anglès.
2: Ah.
5: Bueno, sí, se m'escapa, i el mallorquí també, eh?
4: Per
2: no,
4: cert...
2: Perquè Menorca és molt, va ser molt anglesa.
5: Sí, sí,
4: per cert, el domini aquest teu de l'anglès, des d'on ve?
5: Ai, bueno, això és molt personal. No, he viatjat per tot el món, tots els continents, i sempre gràcies a l'anglès i la visa, lògicament. Però quan tenia 10 anys ja jugar amb nines és que no... El joc ja no m'atreia i no sabia què demanar per reis.
4: I amb nins? Vas jugar?
5: Encara no, els nins encara no, van venir després els nins. I el meu pare, que era un home molt intel·ligent, em va comprar tot un conjunt que eren llibres i discos per aprendre l'anglès. I de quin va venir? Jo al principi vaig pensar, ostres, quin regal més desgraciat, quina poca gràcia que em fa això. Però després hi vaig agafar molt interès i em posava el tocadiscos ben a prop i me'n vaig donar compte de que la pronúncia de l'anglès val que era una altra llengua, però que la pronúncia no era com la nostra i que havies d'esforçar-te per anar traient aquells sons tan diferents. I bueno, d'aquí va venir.
4: L'Àngel el domina, això.
2: No, sempre t'ho dic, Joneda, que l'anglès es pronuncia diferent.
4: Sí.
5: I tan diferent, perquè cadascú el fa diferent i com pot.
2: Sí.
6: Jo voldria fer una pregunta.
5: Digue'm.
6: Són bons alumnes, aquests dos? Es porten bé? No els has de castigar?
5: A veure, no castigo a ningú, perquè és que, a més, amb ells no els castigaria mai, perquè ells donen alegria a la classe.
6: Això sí que m'ho crec.
5: Aquesta edat s'ha d'aprendre, bueno, quasi que a totes les edats, però amb la canalla és més difícil, perquè de seguida que dones una mica de marge s'esvaloten. Sí. I aquests, entre que són pocs i són adults, bueno, quan s'esvaloten, riem i s'ha acabat. I això és el que ens fan, ens fan riure i
4: de veritat,
5: aprenem de bon rotllo.
4: De veritat, és una classe que ens ho passem molt bé. Molt bé.
6: Estudiar i posar-s'ho bé?
3: Sí.
6: Què més voleu?
5: Jo entenc que ha de ser així, no? I llavors en tens més ganes. Si disfrutes fent allò, en tens més ganes.
2: Aprendre, no sé si prenem gaire, però...
3: De riure?
2: Ens ho passem bé.
5: Sí, i parlar anglès en parleu molt. No sé si us entenen, però buf, tot el rato parlem.
2: Bueno, aviam, hem vingut a parlar de l'institut que es va crear l'any 95. Mm-hmm. El problema era que la Generalitat havia decretat un canvi de normatives, diguéssim, i l'institut que ens havien promès necessitava un cert nombre de... d'alumnes, que aquí a Sant Feliu era molt dubtós. Penso que...
5: Ells consideraven que no el teníem,
2: sí,
5: que no hi arribàvem, i per això, de la primera proposta, que era, sí, un institut per Sant Feliu, es van desdir. I aquí va començar el problema.
2: I la solució va ser del teu marit, no?
5: Bueno, ell va ser... tenia molta experiència amb reivindicacions socials, perquè les pròpies escoles d'adults, que és on vam treballar els dos, van créixer a Catalunya gràcies a la reivindicació social. Llavors, com que tenia molta experiència, vèiem que, tot i que la Generalitat reconeixia només l'APA de l'escola Jaume Balmes per ser una escola pública com a vàlida per fer al·legacions en el mapa escolar, doncs vèiem que amb això no n'hi hauria prou. Seríem quatre gats... Vas a l'administració, et comencen a marejar i no et concedeixen res. Creiem que la clau era aglutinar el poble i que, com que era un bé, tal com ho veiem nosaltres, principalment pels nostres fills, que hi havia molt més béns pel poble, però veiem aquest, creiem que seria fantàstic si les escoles que hi havia en aquell moment al poble ens uníem. I llavors, manera de fer, com a APA, vam contactar amb les APAs de les altres escoles. I des de l'escola Bressol fins a l'escola de les Monges, tothom va veure clar que sí. I això es va... O sigui, la primera parla d'això va ser una sortida que vam fer perquè teníem els nanos en una casa de colònies i ens van oferir el dinar pels pares i allà dinant, ostres, i això, i què farem, i pobres nanos, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, i com ho fem, què fem, què no fem. I va sortir la idea ja quasi de seguida, però no en el propi dinar, de contactar amb les altres escoles. Les altres escoles van dir que sí, vam posar fil a l'agulla, sembla que tothom es va engrescar molt. I llavors es va fer la primera reunió, que va ser importantíssima, en el centre cívic, que no sé si éreu, però hi havia... Estava a petar, allò. Estava a petar. I aquí es va veure que sí, que la gent estava per tirar endavant una lluita absolutament pacífica, reivindicativa, perquè tornessin l'institut que ens havien promès.
4: No sé si ha sigut...
2: No sé qui ha sigut.
4: No, però ha sigut maco. La música
5: no ha quedat maco, malament.
6: Sí, la música era bonica.
3: Sí, primera sí. Norma, a la ràdio, per al mòbil.
5: Ai, tens tota la raó.
4: Jo me l'he deixat en el cotxe, ben lluny.
6: Sí, no el sentiràs,
3: aquí. Si toca.
5: I tot això s'encarrega el Pau, de pagar-nos la bronca. Així,
2: sí, però el Pau, sort que no hi és.
3: Sí, s'ha desprescut un moment.
2: Bé, doncs, el problema era aquest. I el problema que veia també els pares, molts pares, era que els fills havien d'anar als 12 anys que començaven a anar a l'institut i havien d'anar a Caldes. I els pares aquests veien que a Caldes els fills també podien fer les extraescolars, ja que eren a Caldes, allà, i de passos quedarien a comprar també les botigues d'allà. O sigui que això va acabar de cantar els botiguers i els pares.
5: Sí, que ens unissin més gent a la reivindicació. Sí.
2: Jo sempre consulto a la Pinya, i la Pinya d'aquests dies n'estava molt ple. Ho he resumit i tinc un ajudant allà a casa que m'ho arregla una mica. Males llengües diuen que és el ChatGPT, però...
6: Males llengües.
5: Mentira.
2: I m'ha fet, de moment, per començar, un resum de la primera part.
4: Bé, diu, quan un poble diu prou. Avui recuperem una història que parla de futur, però també de responsabilitat col·lectiva. Una història que ens recorda que les decisions administratives sobre el paper poden tenir conseqüències molt reals en la vida d'un poble.
3: Parlem del mapa escolar de secundària, un document que havia de garantir l'educació arreu del país, però que en la seva versió definitiva deixava Sant Feliu de Codines fora de la previsió d'un institut.
0: I això no era només una qüestió de xifres o percentatges, era una decisió que afectava el present immediat i el futur a llarg termini del poble.
4: Clar, perquè obligar nois i noies de 12 anys a desplaçar-se cada dia a un altre municipi no és simple canvi d'itinerari. És canviar-ho tot, els hàbits, les relacions i el centre de gravetat de la vida quotidiana.
3: Les activitats extraescolars, la música, l'esport, els idiomes... Tot acabaria fent-se fora. I això acabaria afectant entitats, comerços i serveis al poble.
0: A la llarga, també afectaria la decisió de moltes famílies de quedar-se a viure a Sant Feliu o instal·lar-se-hi. Un poble sense institut és un poble amb menys futur.
4: Els pares i mares ho van entendre de seguida. I quan van veure que les primeres converses amb l'administració no donaven resultats clars, van prendre una decisió fonamental.
3: No esperar, no resignar-se, organitzar-se.
0: A partir d'aquí comencen les reunions, les trobades obertes, el debat al centre cívic i, sobretot, la consciència que només amb la força del poble es podria revertir la situació.
4: Arribar a la primera acampada popular a la plaça. Un gest simbòlic, però molt potent.
3: Tendes, activitats, música, actes per petits i grans, i fins i tot, sota la pluja, la gent no va marxar.
0: Més de 1.150 recollides, signatures recollides. Una resposta massiva que demostra que la reivindicació no era d'uns quants, sinó de tot Sant Feliu.
4: Aquell cap de setmana va marcar un abans i un després.
3: Perquè el poble havia despertat.
0: I ja no tornaria enrere.
4: Mai més.
2: Bé, les activitats que es van dur a terme van començar, segons puc llegir la pinya, el 15 de febrer de 1995, amb l'enquesta a les apes de les mares i pares de les escoles de Sant Feliu sobre la reivindicació d'un institut d'ensenyament secundari pel poble. La resposta unànime a favor per part de les famílies va suposar que es tirés endavant. El 21 d'abril, ens ho explicarà el Joanet.
4: El 21 d'abril, acampada popular a la plaça de Sant Feliu. Actuacions musicals, botifarrada popular, cercavila infantil, karaoke, jocs de malabars, activitats d'animació per a infants, sardinada popular, gimcana i gimnàstica. Entrevistes amb els caps dels partits polítics que es presentaven a les properes eleccions municipals i recollida de signatures per reivindicar l'IES.
2: L'Institut. Aquesta acampada, aquesta moguda, que tot i que va ser en pluja, va ser un èxit. Una de les participants, que tenia 12 anys aleshores i que surt fotografiada a la pinya, que tenim la fotografia que li he acabat d'ensenyar, és la directora d'Ona Codinenca, la Gemma Permanyer. La Gemma Permanyer ha volgut col·laborar amb un àudio que ens ha enviat i que ara el Pau ens passarà.
7: Hola, amics de Vivències. L'Àngel em passa una foto d'una de les manifestacions que es van fer per demanar l'Institut a Sant Feliu, on hi surto jo amb la cara pintada i posa "Volem l'Institut". És de l'any 95. Jo aquesta foto en concret no la recordava, però sí que recordo el moment en què es deuria fer aquesta foto, que era l'any 95, com dèiem, a la plaça es va fer una acampada, la plaça Gran i la plaça Petita, totes plenes de tendes de campanya. Molta gent hi va dormir per reivindicar que Sant Feliu es fes l'institut de secundària. Era aquell moment que es passava del sistema antic a la LOCSE, és a dir, a la ESO, i per tant els nens i nenes de Sant Feliu als 12 anys havien de marxar del poble. Llavors hi va haver tota aquesta reivindicació per part de famílies per demanar poder tenir un institut a Sant Feliu que, si més no, cobrís l'ESO i que els nens i nenes marxessin amb 16 anys i no amb 12, com obligava el nou sistema. Fins aleshores es marxava amb 14. A mi tota la moguda no m'afectava, perquè jo sóc mig i mig, jo vaig fer 8è a Sant Feliu i 3è d'ESO a Mollà, però el meu germà, que és més petit, sí que li afectava. I per això recordo que a casa doncs, vam fer una mica del seguiment de totes les manifestacions. Me'n recordo que em va saber molt greu que, a diferència d'amics meus que es van quedar a dormir a la plaça, com el Ton, que es va quedar a dormir a la plaça, que tenien una tenda de campanya molt gran, tot el seu equip d'hoquei, a mi no em van deixar quedar a dormir a la plaça, però sí que vaig anar a les manifestacions que es van fer a la plaça i vaig anar sobretot a aquella gran manifestació que es va fer, que hi va anar tot el poble a Barcelona, que hi van anar gegants, hi van el Follet i la Fantasma. Ens ho vam endut tot a Barcelona per manifestar-nos a la Diagonal fins a la seu del Departament d'Educació. Tinc superbon record d'aquell dia. A més, bé, ens vam saltar a escola per poder-hi anar. Juraria que era un dimarts, perquè així els botiguers, que és el dia que tanquen, també hi poguessin anar. Nosaltres hi vam anar amb els pares i tinc, bueno, reivindicació, però amb molt bon record. I un record super friki, que jo crec que, us ho deia, tenia 12 anys, però ja m'interessava l'actualitat, és que quan vam passar per davant de Catalunya Ràdio, estaven dient la notícia que s'havia mort l'Antonio Flores. I sempre he recordat aquest moment també. Afegeixo una dada, i és que les mobilitzacions van anar bé perquè finalment hi va haver institut. Jo no el vaig gaudir, però el meu germà és de la segona promoció de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera.
2: Bé, la Gemma parla del Ton, i és el Ton Folqués, que també és un capitoste d'aquí, de la ràdio. El Pau que va fent el, es va fent el despistat, suposo que també hi vas col·laborar, no?
8: Sí, jo recordo, bàsicament, jo crec que és una barreja entre record i revisionat d'aquell vídeo que es va fer, d'aquella anada a Barcelona, que l'he vist 25.000 vegades.
2: Sí.
8: No? Però sí, sí, recordo molt bé aquell viatge, el tema de tots els segalers allà al peatge, que ens anàvem esperant uns altres, no sé què passava, i després de tota aquella rua que vam fer amb els gegants, amb el Follet i la Fantasma, amb tota la cercavila aquella, que anàvem tots disfressats. Jo anàvem tots els de la meva quinta, diguem-ne, que encara eren petits, amb les bates de l'escola, per això, no? Per reivindicar pues que volíem seguir estudiant al poble i que volíem l'institut. Sí, sí.
2: Bé, tornem a la Rosa, perquè l'hem deixat una mica...
5: No,
2: que, i el teu record, Rosa, com a organitzadora d'aquesta acampada i d'altres coses que van sortir aquest dia?
5: Bueno, jo en aquestes activitats feia molt de suport i molt de feina darrere. A la plaça no hi vaig estar massa, perquè resulta que com que havíem de fer les famoses al·legacions, en allà ens hi trencàvem el cap. Era complicat perquè justament el dia aquest que vam anar tots plegats a la Diagonal vam presentar un esborrany de les al·legacions i ens van dir que no, que amb allò no n'hi havia prou, que allò s'havia de refer, que mentre no tinguéssim més criatures que ja ens hi podíem posar com volguéssim. I... O sigui, aquesta era la... era un patiment a darrere, com si diguéssim, no disfrutava de tot l'ambient, que era un ambient molt festiu, molt alegre. La gent ho portava molt bé, això. I bueno, nosaltres, més aviat la Junta de l'APA, preocupats per veure com fem això i enfeinats i que coli d'una vegada. Ja està.
2: Perquè tinc entès que tu vas parlar amb el president de la Generalitat, també.
5: Ah, sí, sí, sí. Posteriorment a això... clar, aquí es donava la coincidència de que en el consistori doncs, la consellera d'Educació d'aquí del poble, la Pilar Borrell, era Convergència. L'alcalde, el Fernández, no era Convergència, però després quan hi va haver el Pineda, sí. A la Generalitat hi havia el Pujol, que el Pujol era Convergència. Es va buscar la manera de que l'expresident ens poguéssim trobar amb ell d'alguna manera. El dia que es va baixar la famosa pancarta a Barcelona...
2: Record Guinness.
5: Exactament, aquesta famosa pancarta, que es va portar fins a la plaça Sant Jaume, ja estava organitzat de que ens rebés el president. I jo sé que anava amb dues persones més, però és que en aquests moments sóc incapaç de recordar qui eren. Però estàvem en un passadís, no estàvem en cap habitació ni res. Va ser una cosa ràpida i informal. I veiem venir el president i se'ns apropa, ens saluda i així de sobte ens diu, però bueno, però vosaltres quants fills esteu disposats a tenir? I jo anava ja tan embalada que li vaig dir, els que calgui, senyor president. Perquè ja vèiem que és que el problema era aquest, falta de criatures. I bueno, aquesta és l'anècdota.
2: Sí, doncs, molt... perfecte, doncs. Va resultar tot això.
5: Va resultar, sí, sí.
8: Bueno, i... No només va resultar, sinó que jo, vull dir, voldria fer una reflexió que són coses que, malauradament, no es fan mai, però que ara tenim dos instituts. Mm. És a dir, que, o sigui, que és com per anar a... Potent el Pujol, no, perquè al final la decisió tampoc era seva, però és per anar als responsables d'educació d'aquells anys, no?, i dir-los, però que no ho veieu, no?, que al final no ens en feia falta, ens en feia falta dos d'instituts, perquè el poble ha crescut, perquè hi ha... Canalla, n'ha arribat, vamos, a Rius. No?
2: Bé, bé, la Rosa ens està parlant de l'època dels 3.000 habitants i ara ja anem cap als 7. Sí. I que, esclar, és diferent.
8: Perquè... Sí, sí, però que són coses que gent entesa i gent d'un departament d'educació hauria de més o menys preveure, no?, també.
5: Bé, és que, permetem una cosa, és que es deia... Jo recordo gent parlant que deien, és que si arribéssim als 4.000, això ja estaria, però és que ho dèiem com si fos una utopia tan gran, tan inabastable.
2: Doncs mira, Perquè això que diu el Pau, és clar, aquella època hi van haver molts canvis de l'ensenyament. Sempre recordo, la Rosita i jo vam anar a la primària, estàvem a les escoles públiques, estaven en un espai que ara ocupen 6 cotxes, que és l'aparcament de Can Garriga. 6 cotxes i amb els 4 de baix que hi havia el pati. Tot sí, estava allà.
6: Tot estava allà.
2: Tot estava allà.
6: Sí, sí.
2: Després va venir la primer, com un esgraó a tot això, va ser l'acadèmia, que va venir el camarada Joaneda.
4: El camarada.
2: Com ho vas trobar al poble? L'ensenyament...
4: No hi havia res. Va ser una mica de revolució, diguéssim. Perquè vaig muntar nois i noies que no ho havíem vist mai, perquè això era pecat, quasi bé.
2: Sí, jo recordo quan baixàvem al pati, esclar, les noies ja les havien tret
6: sí,
2: de
6: ja
2: seguida.
6: Estava.
2: Perquè
4: era molt perillós.
2: Era molt perillós.
4: Nois i noies, i vaig muntar mil coses. Vull dir, no, és innumerable la quantitat de coses que vaig arribar a fer. Hasta teatre i hasta ball i tot. Vam fer un ball de West Side Story.
2: No et voldria treure mèrit, però no et va costar gaire superar les escoles que estaven per terra.
4: Ai, quina gràcia em fas. Quina gràcia em fas. Molt bé. No es tracta de mèrit, es tracta de lluitar i treballar. I em sento orgullós perquè molts van fer carrera. Metges, arquitectes, una col·lecció.
2: No, gent que han vingut, el Francesc Garriga, per exemple... Han vingut aquí i tots han tingut molt bon record de...
4: Veus. Gràcies, Àngel.
2: De la Tuna.
4: Ets molt bon amic.
2: De la Tuna que els feies.
4: Sí, sí. El Francesc Garriga tocava la mandolina. Que fèiem aquella... Questa piccoli... Aquesta.
6: Ja m'estranyava.
4: Ja t'estranyava que no cantés.
5: Sí, ha de parlar cantant. Sí.
4: Bueno, ara aquí l'Àngel és que em ha passat una nota, me l'ha passat en anglès.
2: No.
4: Sí, aquí diu...
5: De veritat?
4: Sí. With this umbrella, I'll...
6: Gira el full.
4: My children from the rain. I cannot speak Russia. Yesterday I cooked a very good escudella.
2: Aviam, és que el que passa...
5: Que gràcia per la
2: tinc...
5: d'un idioma.
6: La pronuncia molt bé, eh?
5: Perquè si ho fa en francès,
4: us he sentit, eh?
2: Aprofito els papers que volten per allà a casa i alguns són...
4: Doncs me'l quedaré perquè és una bona lliçó.
2: Molt bé.
5: Un locutor d'una història que estem llegint a la classe. Sembles el locutor.
2: Sí, ja, no ho podeu dir.
6: Sí, sí.
2: No se n'amaga. Bé, En la pinya també hi van haver cartes dels...
4: Ja ho diu ben clar aquí. Diu, les cartes parlen clar.
2: Les cartes dels lectors, diguéssim.
4: Diu,
2: i també hem fet un resum, el meu amic
4: doncs
2: i jo.
4: Mira, som-hi. Diu, enmig de tota aquesta història de l'Institut, també hi ha hagut veus que s'han expressat per escrit. Cartes que no parlen només de l'educació, sinó de poble.
6: Cartes que alerten d'una realitat molt clara. Sí, Sant Feliu perd el centre de secundària, no només perd una escola, perd un futur.
0: Perquè obligar els joves a marxar cada dia a un altre municipi vol dir molt més que un trajecte amb autocar. Vol dir desplaçar la vida fora del poble.
4: Les cartes ho diuen sense embuts. Activitats, comerç, entitats i fins i tot famílies acabarien fent arrels fora. I això pot convertir Sant Feliu en un poble sense vida tot l'any.
6: També recorda que aquesta reivindicació no és nova, que ve de lluny. Que va haver un moment que l'institut era el mapa escolar i després es va perdre.
0: I aquí apareix una de les crítiques més dures, la manca de decisió, de fermesa i d'unitat, tant per part de l'Ajuntament com pel conjunt del poble.
4: Algunes cartes denuncien que s'ha subestimat la importància del tema, que s'han deixat passar oportunitats i que s'ha adoptat massa d'un projecte que havia de ser compartit.
6: També hi ha un advertiment clar. L'Institut no pot ser una bandera electoral, no pot ser patrimoni d'un partit ni moneda de canvi polític.
0: ha de ser un projecte de poble, com ho va ser en el seu moment. El centre de salut, un servei essencial que avui ningú discuteix.
4: Les cartes fan una crida directa als pares, a les APA, als partits i, sobretot, a l'Ajuntament.
3: Demanar lideratge, responsabilitat i capacitat de sumar deixen de banda personalismes i discursions estèrils.
0: Perquè, com s'hi diu molt clarament, un poble que no ofereix un ensenyament complet difícilment pot atreure famílies joves i garantir el futur.
4: El missatge final és contundent i l'Institut només serà possible si ho som tots.
3: Si el defensem plegats.
0: I si entenem que no és una demanda puntual.
4: Sinó una aposta de futur per Sant Feliu.
2: Molt bé. Rosa, tu has guardat molta documentació d'aquell temps.
5: Sí.
2: I em vas explicar que tenies dubtes sobre què creies que s'havia de fer d'aquesta documentació, oi?
5: Sí, n'hem parlat algunes vegades, perquè, a veure, jo tinc documentació però que l'anava agafant sense ser una cosa que pensés que havia de ser perfecta, perquè sí que realment tota la documentació... Teníem una secretària pares per l'institut, que és l'Helena, i ella sí que com a secretària se'n va fer responsable de tot. Exactament. Llavors, jo el que tinc són coses que no estan ni cronològicament organitzades, ni entenc que siguin senceres, sinó que hi ha moltes lacunes.
2: No, però seria interessant per la gent que ho vulgui consultar. I què creus que... on creus que podria estar millor...
5: En això hi ha divergències, perquè ho hem estat parlant algunes vegades. Com a lloc on pugui haver un accés fàcil pel poble, per tothom, podria ser la biblioteca. Faltaria que la biblioteca digui no, això és un tipus de documentació que no és el que nosaltres estem acostumats a guardar, podria ser. Un bon lloc podria ser a l'institut, però s'haurien d'establir uns petits horaris on la gent que hi volgués anar, pogués anar. Perquè, és clar, a l'institut no a qualsevol hora pots anar tu a consultar un arxiu.
2: No, és clar, i ara a l'institut, els que hi ha ara a l'institut, els estàs explicant coses que...
5: Que ni les saben.
2: Que vés a saber si havien nascut alguns d'ells.
5: Clar, quasi, no? Llavors, tot això és el que ho fa una miqueta difícil. L'Ajuntament, tampoc no sé si

0: si faci gràcia i veure, perquè a més a més hi ha documentació visual, hi ha molta fotografia.
1: I vídeos, i... diu, ens expliquen. Mm.
2: Jo, en la, no sé si en cas la directora és ella, és la Josiane... no sé què, no sé com nom.
0: Ho era, no sé si encara
2: no sé si encara és, però jo un dia li vaig portar, que va sortir per casa de la mare, una de les enganxines de Volem l'Institut amb sí. les quatre... I li vaig portar perquè la guardés allà, com a, en el despatx de direcció, perquè tampoc sabia la història, no? I li vaig, com vaig explicar, no? Una mica allò resumit, dic, mira, dic, aquí va haver com una mobilització del poble i tal, i es van fer samarretes, enganxines, postals, i dic, mira, dic, va sortir per casa, dic, jo crec que si no en teniu cap, en el mateix institut hauríeu de tenir almenys una d'aquestes enganxines, no? I sí, se la va quedar allà al despatx.
0: Clar, doncs imagina't, però és que si ni la directora en sap res...
2: Clar, és que...
0: Vol dir que els altres menys.
1: Sí. També ens has explicat que l'Ajuntament hi va intervenir la regidora la Pilar Borrell.
0: Sí.
1: Dius que sí, que s'hi va...
0: S'hi va partir l'esquena, eh? De veritat. La trobaves a qualsevol hora, sempre estava disposada a tot. És que... va treballar moltíssim. I des d'aquí aprofito per agrair-li, perquè no ho he fet mai, perquè van ser molts els que van treballar, però és que ella ho va batallar des del primer moment i ho va veure clar.
1: O sigui, us va donar un suport
0: importantíssim.
1: Que vosaltres necessitàveu.
0: Clar, perquè ella ens feia una mica, encara que no parlava massa ni deia massa, però de veure, de portaveu a la Generalitat, clar, perquè necessitàvem que allà ens escoltessin molt.
1: Si hi hagués algú oficial, perquè una cosa és uns quants pares i l'altra és que ja et vingui l'Ajuntament recolzant els...
0: Sí.
1: El número de pares és important, perquè els de la Generalitat i els polítics en general, com veuen molta gent, veuen molts votants...
0: Sí, intenten fer alguna cosa. Mira, si haguéssim sigut 15 no haguéssim lograt res. Això és evident.
1: Clar.
0: Això és evident. I també és veritat que, a part de la Pilar Borrell, doncs hi va haver bona sintonia, que ja ho he comentat abans, amb els dos alcaldes que hi va haver abans, amb el Joan Fernández i amb el Pineda.
1: Amb el Pineda, sí.
0: Doncs perquè, és clar, nosaltres, com que no teníem de res, cada dos per tres havíem d'anar a fer fotocòpies. I tot el servei aquest de fotocòpies, evidentment, l'obteníem d'allà dintre, que moltes vegades ens les fèiem nosaltres mateixos. Però que era una gran ajuda tenir una fotocopiadora, perquè per totes les convocatòries, pels esborranys de les al·legacions, per tot
1: això. I moure tanta gent, el que es va fer allà a la plaça de la Fonteta, la pancarta aquesta del rècord Guinness, amb un que va venir el notari de Caldes a certificar-ho, agafar aquesta pancarta, molts van baixar a peu a Barcelona, tot això és una...
0: Una aventura, perquè la pancarta aquella sola pesava un ronyó i portar-la per la muntanya a peu a Barcelona és que això ja era una mica descabellat. Sí, tot això va ser una aventura. I el que potser molta gent no sap, va ser una pancarta Guinness i gent que faci grafitis, que són els que la van pintar,
1: sí.
0: N'hi ha molts, però és que resulta que dintre dels grafiters hi ha categories. I aquí vam tenir el millor d'Espanya, no de Catalunya, el millor d'Espanya de grafiters, perquè molts d'ells estudiaven a l'Institut de Caldes.
3: On t'ha anat a parar aquesta pancarta?
0: Em sembla que estava en el magatzem del Josep Maria, però no n'estic segura. Del pare d'ell.
4: Puntualitzem, el Josep Maria no era jo, eh?
0: Acabo de dir el pare d'ell.
1: Del Pau Ibarz.
0: Del Pau, amb el pare del Pau, sí.
1: Sí. No, estàvem dient, Pau, que el magatzem del teu pare hi deu haver aquella pancarta rècord Guinness.
2: Ah, no ho sé on és, no sé si hauria de ser allà o no.
0: Jo diria que sí, però bueno, ja li preguntarem.
2: Ja li preguntarem, sí. Perquè si és, vull dir, penjada no estava pas, havia estat dintre d'una caixa, vull dir que...
1: No, perquè...
0: Penjada.
1: Diu que pesa molt...
2: Penjada, que has fet tres voltes al magatzem sencera.
1: I deu fer una nosa que no vulgui saber.
0: Sí.
1: Encara tenim un altre escrit de resums de la pinya, que ara...
3: Que ara els llegirem. Quan una reivindicació creix, també creixen les tensions i el camí cap a l'institut no va ser ni fàcil ni lineal.
4: hi va haver obstacles.

0: silencis administratius i fins i tot episodis difícils d'explicar.
1: Com aquell dels anomenats fantasmes al telèfon. Una trucada misteriosa que va aconseguir ajornar una reunió clau amb el Departament d'Ensenyament.
2: Una situació estranya que va generar desconcert i sospites, però que no va fer afluixar la mobilització.
0: Ben al contrari, la resposta va ser encara més contundent.
1: El 30 de maig, Sant Feliu va baixar a Barcelona i no ho va fer en silenci.
2: 600 persones van deixar el poble buit per omplir la diagonal de veus, pancartes i determinació.
0: Entitats, escoles, associacions, jubilats, gegants i figures populars, tothom hi era.
1: La manifestació tenia un to festiu, però el missatge era molt seriós.
2: Volem un institut i el volem aquí, anaven dient.
0: Quan la comitiva va arribar al Departament d'Ensenyament, la reunió ja no es podia ignorar.
1: Els responsables van escoltar, van preguntar i van admetre una evidència. El poble estava unit.
2: D'aquella trobada en va sortir un cert optimisme, no promeses immediates, però sí portes obertes.
0: Després vindria un dels gestos més recordats de tota la campanya, la pancarta graffiti més gran del món.
1: 100 metres de tela pintats a ple sol, un rècord Guinness que convertia la creativitat en reivindicació.
2: I com a colofó, la baixada a peu fins a Barcelona, pas a pas, sense pressa, però sense aturar-se.
0: Fins que arriba la notícia esperada. S'assoleix la xifra mínima de 28 alumnes.
1: A partir d'aquí, el projecte ja no era una idea, era una possibilitat real.
2: Un institut municipal, un conveni amb la Generalitat i la garantia que l'educació secundària començaria al poble.
0: És una història que demostra que la persistència col·lectiva té resultat.
1: Que la unitat fa força.
2: I que quan un poble camina junts...
0: El futur
2: es construeix.
3: Molt bé. Bé, Rosa.
4: Digue'm.
3: Què ens pots explicar més? Si no, passarem...
4: Si teniu alguna pregunta que us pugui respondre, jo penso que està la gent, els que potser no hi eren, s'han fet una idea.
1: La meva ignorància, no? Tu hi tenies fills a l'institut? Possibles per anar a l'institut o no?
4: Sí, clar, jo tenia un nano al Jaume Balmes.
1: El Jaume Balmes.
4: Sí, sí, sí, per això he dit que jo com a mare, moltes vegades m'ho mirava com a mare. Era la presidenta de l'APA, però m'ho mirava com a mare. I pensava en els altres pares. Pensàvem que, ostres, que era un tinglado que haguessin d'anar a baix, el lío del transport públic, que eren petits, conviure amb nanos de 17-18 anys.
0: Sí, vaig patir-ho. Els meus fills van haver d'anar a Caldes a estudiar.
4: Sí, sí.
0: A Caldes, després Granollers. I de Granollers, universitat.
1: Als 12 anys, no t'havien fet l'ESO aquí. O no havia l'ESO?
0: No, primer van començar amb les monges aquí.
1: Sí.
0: I després van anar...
5: Sí, com els meus.
0: Sí. Després van anar cap a Caldes, després a Granollers, i al final...
1: Bueno, però quan van anar a Caldes ja tenien els 14, els 15.
0: No me'n recordo.
1: Sí,
0: soc tan gran.
3: Bueno, hi havia que anaven a Caldes, n'hi havia que anaven a Mollà.
1: Sí, ja van sortir i ja feien el cou.
5: A l'escola Pia de Granollers, també.
1: Sí, llavors ja feien el cou i...
0: Sí, van anar a la Pia de Caldes i a la Pia de Granollers.
5: El batxillerat el van fer a l'escola Pia de Granollers.
0: Bé. Ojalà... el famós desviu i hi hagués pancartes perquè el facin d'una vegada.
5: Aquí sí que es prenen el pèl.
0: Esclar, perquè fa 50 anys que volen fer el desviu. I jo ja li vaig dir, en broma, li vaig dir a l'alcalde, ja està fet, passen per casa, perquè ara van per baix, quan no hi ha problema.
4: La variant aquesta, jo us he dit que vaig venir al poble el 85, us en recordeu de la Laieta?
3: Sí. Sí.
4: Doncs la Laieta ja ens va dir... això ho tindrem gairebé... Sí, sí, de seguida, potser l'any que ve i tot. Mare de Déu.
0: No arriba mai, la cosa. Ja diuen que està aprovat, sempre està aprovat.
4: Clar, és que mañana no llega nunca. Mañana, sempre és mañana.
1: Aquest any, van dir...
0: A més de tomorrow, és tomorrow.
4: Exacte, i tant.
3: Bé, doncs, deixem-ho per fet, perquè... La Rosita m'està fent molts senyals de què vol parlar. De què vols parlar, Rosita?
1: De mi libro.
0: Em sembla que vol parlar de teatre, potser. No sé. Clar,
6: és, que
0: no,
6: comença...
0: és que no parla mai de teatre.
6: Espera't, que ja no ho sé llegir. 43 concurs de teatre amateur. Hi ha tants números aquí que ja queda lligada. Del Casal Cultural Codinenc, el concurs de teatre, cada any es fa. Són 8 o 9 setmanes de teatre cada setmana. Obres diferents. A més, hi ha obres molt, molt bones. Vull dir, de vegades fem un viatge a Barcelona per anar a veure una obra de teatre i ens perdem una d'amateurs que poder té més... Que més suc que no pas la...
0: Perdó,
6: la...
0: tu pensa que si no hi ha cuixa no ve el Lluís.
6: No ho sé, no ho sé. Això no l'hi he mirat aquest any. Perquè em sembla que ni la cuixa el despertaria, perquè està... Pobret.
3: Quin és el criteri per triar l'obra aquesta? Que és el que us porta la llonganissa més llarga?
6: No. Hi ha un grup de gent doncs, que se les mira primer en vídeo, totes tenen vídeo, i fan una preselecció de lo que pot agradar a Sant Feliu.
3: Ells el vídeo us els porten a vosaltres?
6: Sí, ells envien el vídeo. Cada grup, quan s'inscriu, envia un vídeo. Perquè puguin, si no tenen vídeo que no hagin estrenat, llavors envien l'obra, representa, però no, normalment ja envien vídeo.
0: Quantes persones miren aquest vídeo?
6: Qui no ho sé. Bueno, 5, 6, depèn.
3: Bueno, se'l miren, però també van a veure l'obra, no?
6: Clar, llavors venen a veure l'obra, però per fer la preselecció se'l miren. Primer es fa una, representa una selecció ja de lo que són obres dret amb cara i ulls, diríem, perquè de vegades se n'apunten moltes de composició pròpia i que veus que no poden anar en el lloc amb el públic de Sant Feliu. Bé, això ja ho veus que de vegades cert teatre doncs no quadra. I llavors de les que diuen doncs aquestes tenen una mica de sol, doncs llavors estarien amb elles. I llavors es mira que tots els grups els hi vagi bé i ja està. I venen a fer l'obra i llavors hi ha un jurat doncs que
3: és el teu fill?
6: Que puntua. No, el meu fill no n'és de jurat. No, només faltaria això. Tantes coses que té, més faltaria jurat. Ell no és jurat, no. I no voldria pas ser perquè, a més, té molta amistat amb els grups i llavors poder sí que tiraria pel que li donaria la llonganissa més grossa, no? El que convidaria a casa seva, el que faria un canvi d'obra...
3: Doncs qui tria el jurat? Qui tria el jurat?
6: Els jurats són gent de públic, gent que a costa dels anys doncs, se'ls ha dit si volia ser jurat i t'han dit que sí.
3: Cap de Vila no serà.
6: No. T'han dit que sí que volen ser de jurat. Doncs llavors ells es reuneixen, ells es puntuen l'obra, cada vegada se la puntuen de la seva manera, no? Com a obra, com a actor, com a actriu, se la puntuen. I després, quan ja ha acabat el cicle, doncs es reuneix tot el jurat i llavors van... Tots van dir la nota que van posar. I de la nota que van posar tots es fa la mitja. Vull dir que si un ha posat un 9, l'altre ha posat un 8, l'altre ha posat un 7, es fa la mitja. Sempre també se'n parla de l'obra, Vull dir, abans de començar es parla de l'obra, el que hi han vist, el que no hi han vist, i llavors doncs donen la seva puntuació.
0: Abans totes les dones feien mitja.
3: Sí. I en cas d'empat... És el teu fill que decideix?
6: El qui?
3: En cas d'empat?
6: En cas d'empat, doncs tornen a fer... No, el meu fill no decideix res, pobre. A més, em faltaria
0: no,
6: això.
0: Àngel,
6: no me li posis aquesta feina perquè és l'única que no té. I escolta'm, encara
5: ja té,
6: li resultaria.
5: Té prou coses.
6: Sí, encara té prou coses, més faltaria això. No, quan hi ha un empat, doncs és també valorar-ho. Llavors es valora entre uns i els altres, doncs, calculen a veure què dius. Per què tu hi has posat això, que hi has vist, doncs, que no hi has vist, l'altre, doncs, perquè ha anat així, perquè ha anat així, i llavors, doncs, es fa una nova votació, doncs. Un cop aclarit, doncs, tornen a votar sense saber qui vota, qui no vota, tornen a votar i es torna a fer la mitja d'aquella persona. I de vegades s'ha donat la casualitat que hi ha l'empat i es dona el premi empatat,
3: Empatat.
6: Sí, bueno, quan sí. La cosa la veuen prou clara, no, aquí no cal, no hi ha opció, aquests dos, nosaltres considerem que
5: pel que surti,
6: es mereixen el primer, el segon, el tercer, i llavors es fa doble premi.
3: Doble premi. Sí, no tallen la copa pel mig.
6: No. Es dona el que fem, de copa no fem, fem uns trofeixos.
3: Sí, de fang, bueno,
6: sí, de Caldes. El ceramista de Caldes, aquesta No, ja, bueno, el ceramista ens fa... Bueno, és que em poses nerviosa, eh, Àngel? El ceramista ens fa els de participació. Els que fan de prèmit, ara fa anys que els fem nosaltres.
3: Ah.
6: Ah, els fem a casa.
3: Bueno, perquè...
6: Forja, de Forja.
3: Casa del Ferrer.
6: De Forja, els fan de Forja.
3: Sí.
6: I vull dir... La gent no s'imagina el treball, el que costa fer aquella mica de cosa. Vull dir.
3: El que costaria amb una persona normal, però amb
6: sí,
3: un ferrer,
6: no, no, ells,
3: amb un manyà...
6: Sí, el meu home els ha fet molts anys sí. I el meu fill sí que li dona la idea de vegades de com ha de ser el trofeig, perquè aquell està il·luminat, i llavors l'avi els fa. I de moment encara ho anem fent així.
0: Molt bé.
6: Molt bé.
0: Ens estan avisant.
3: Tu, Rosa, t'agrada el teatre?
4: Sí, molt, m'agrada.
3: Vas
4: sí,
3: alguna sí. vegada als...
6: No, aquí Sant Feliu...
4: Al poble hi vaig molt poc.
6: Molt poc, perquè no, perquè... no tinc fitxada. Jo tinc fitxats tots els clients.
3: Sí, la Rosita, d'allò, eh? A vegades si vaig et diu...
6: Tu no, no has vingut, eh?
3: No has vingut.
6: Diu que ja podem començar, em diuen de vegades el grup que ve. Què podem començar? No. Encara em falta aquell, encara em falta l'altre. I fins que no hi són tots, no comencem. No, de veritat.
4: Sí, sí.
6: Hi ha l'anècdota? Hi ha l'anècdota? Hi ha l'anècdota?
4: Sí. I llavors no vaig al teatre sí, sola. Sí. I vaig al Teatre Barcelona perquè allà pues, la gent amb la que vaig sí, al teatre sí. viu allà. Clar,
6: si t'acostumessis a anar aquí, t'agradaria, eh? Mira, ja et dono segur, programa segur, i tot, i... perquè t'ho miris, perquè si millor no t'ha arribat a casa...
4: Escolta, que les poques que he anat m'han agradat. M'ha agradat molt. He rigut, que això és el que m'agrada més del teatre.
6: Un minut. Veus com m'has donat poc temps? Ara jo podria explicar més coses, però ja és un minut, ja està.
3: Bé,
6: continuarem.
3: Continuarem.
6: Ah, sí, la primera obra és Bojos pel bisturí.
0: La directiva és molt dura aquí, molt.
6: D'aquí 15 dies us donaré allà bueno, un bon plat de teatre, veuràs.
4: Home, el títol promet, eh? Bojos pel bisturí.
6: És divertida.
0: Molt contents,
6: és molt divertida.
0: Rosa, de la teva visita.
3: Sí, molt interessant.
0: Molt interessant. Sí, sí.
4: Jo agraïda de que m'hagueu convidat, eh? No, no. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé.
3: El dia que vulguis, pots tornar
6: pots
3: a venir.
6: Pots tornar.
3: Explicar més coses, que sé que tens més coses...
6: Perquè, sí, té més coses.
0: Això li perquè ens posi més bona nota.
5: Exacte.
3: Sí.
4: Sí.
6: Res més,
4: per
6: hem acabat.
4: Per pujar nota al final de curs.
6: Hem acabat, Pau. Adéu-siau.
3: Bona nit a tots.
0: Molt bona nit.
6: Que vagi bé. I...
4: Adéu-siau.
5: Adéu-siau.
6: I fins la pròxima.
3: Adéu.
0: I que no plogui tant.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Aquest és el programa 196 de Cau d'Orella d'Urgè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 10 de juny de 2025 i ara a les 8 del vespre fem el 19è i darrer programa d'aquesta 11a temporada. Ja ha passat un any, ja hem fet l'11a temporada sencera. Segons el costumari que té Joan Amades, el 10 de juny es commemora Santa Oliva, advocada dels pobles pagesos amb conreu d'oliveres. Se la considera protectora de les olives per homonímia i és patrona d'Olesa. Se li atribueix la capacitat de protegir els olis i els cuinats i se la representa amb una branca d'olivera. La tradició diu que aquest dia és propici per fer olis de remei. Cada programa ha intentat aquesta temporada endinsar-nos en fets, escrits i tradicions reflectits en aquest costumari de Joan Amades. Mai està de més saber d'on venim. Com cada dimarts, ens trobem aquí i saludem a la Marina, que està als pius.
1: Hola.
0: Per darrer cop aquest any.
1: Sí,
0: aquesta temporada,
1: sí, sí. Amb vosaltres, amb vosaltres.
0: Sí, sí, que
1: jo encara no hi he acabat temporada.
0: Nosaltres avui, a la Cau d'Orella és el que s'acaba, però a la ràdio sí. Encara li queden dues setmanes, pràcticament. Vull dir que fins al cap de setmana que ve Sant Joan, encara sí, continua
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, bona temporada ha estat. Molt bé.
0: Tribut aquí. Anna, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Molt bé.
2: Bona tarda, nit.
0: Tarda, bé. Sí, de moment tarda.
2: Bé, ja, bé, de moment.
0: Fa caloreta, aquesta setmaneta ja.
2: Jo avui això. He passat ja molta calor.
0: A Barcelona
2: he anat a Barcelona,
0: és càlid,
2: he passat
0: això.
2: tanta calor.
0: És més xafugós, que... si més no.
2: Oh, no sé, però bueno, ja estem aquí, més fresquets, una miqueta, un xiquet més fresquets. I, bueno, ja acabem la temporada.
0: I això, ja hem acabat aquesta onzena, ja estem acabant amb aquest darrer programa.
2: Déu-n'hi-do.
0: Doncs mira, a veure l'any que ve si ens volen renovar o si tenim idees noves.
2: Això, a veure si ens renoven el contracte.
0: A veure què farem, a veure les clàusules que no ens fitxin alguna ràdio por ahí o alguna cosa. Ja veurem com va això. I també des d'aquí saludem i donem les gràcies per tota la temporada que ens hem gaudit al seu costat, el Pau, que avui no hi pot ser, i la Gemma, que també ens ha enviat la seva crònica, la seva part del programa, gravada. Per tant, a tots dos també moltíssimes gràcies per totes les seves col·laboracions al llarg de tots aquests 19 programes que hem dit que havíem fet aquesta 11a temporada. Per tant, moltes gràcies a tots per aquesta col·laboració. Els hi desitgem un bon estiu també, però al final del programa ja li desitjarem a tothom. Llavors, com cada dimarts que ens trobem aquí, saludem a tothom i esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més treàmbuls, doncs comencem el programa d'avui. Què va passar un dia com avui?
3: Avui, aprofitant que és l'últim programa, aprofitaré per explicar els fets històrics oblidats. Els fets històrics que fins ara no els havia explicat mai. Per tant, avui, per tancar la secció, repassarem els 10 fets històrics més importants que han tingut lloc al llarg de la història durant els mesos d'estiu. Els mesos que no fem programa i, per tant, mai tocarà explicar què ha passat un dia com avui de l'estiu. Per tant, en aquests mesos ens trobem guerres, revolucions, canvis i tots els fets molt coneguts i molt importants per la història. Per exemple, el primer fet és la Revolució Francesa. El 14 de juliol de 1789 es va produir l'assalt a la Bastella. Aquest fet va ser l'espurna que va encendre la Revolució Francesa. Aquell 14 de juliol, el poble de París es va aixecar contra un sistema absolutista injust per ells. Va marcar l'inici d'un nou ordre polític i social, que es basava en tres idees: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Aquesta revolució no només va canviar França, sinó que va fer trontollar totes les monarquies d'Europa. És per això que encara avui en dia ja es celebra com el Dia Nacional de França, per la seva importància al llarg de la història. També a l'estiu hi ha molts fets relacionats amb la Segona Guerra Mundial. El primer de tots és el desembarcament de Normandia, que no fa gaire que el vam celebrar. Va ser la major operació d'invasió naval de la història. Més de 150.000 soldats aliats van desembarcar a les platges de Normandia per alliberar Europa del domini nazi. Va ser una operació clau que va obrir un nou front i va permetre la caiguda posterior del règim de Hitler. Tot i el gran èxit de l'operació, el cost humà va ser elevadíssim perquè van morir molts soldats. També podem trobar a finals d'agost una de les batalles més sagnants de la història, que és Stalingrad, on aquesta ciutat russa va ser el punt d'inflexió de la Segona Guerra Mundial al front oriental, per tant, l'altre front del desembarcament de Normandia. Van morir més de 2 milions de persones i, tot i la brutalitat, la resistència soviètica va vèncer i va fer frenar l'avanç nazi. Després d'això, Alemanya va començar a retrocedir i a perdre una gran quantitat de guerres a Rússia. I per últim, a l'agost del 1945, els Estats Units van llançar 2 bombes atòmiques sobre les ciutats japoneses d'Hiroshima i de Nagasaki. Aquest fet va posar fi a la Segona Guerra Mundial, però el preu va ser altíssim, perquè més de 200.000 persones van morir de forma directa i les conseqüències van ser devastadores per a una població durant dècades. Va ser la primera i última vegada que s'han utilitzat armes nuclears en una guerra. També a l'estiu trobem una relació amb la Primera Guerra Mundial, ja que a l'estiu de 1914, a una Europa que hi bullia de tensió, hi va haver l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran de Sarajevo. Un mes abans, aquest va ser el detonant de la guerra, perquè el 28 de juliol, Àustria-Hongria declarava la guerra a Sèrbia i en poques setmanes totes les grans potències d'Europa ja estaven implicades en el conflicte. I exactament 5 anys després de l'inici de la guerra es firmava el Tractat de Versalles, que posava fi i castigava els països com, per exemple, Alemanya. També a l'estiu hi ha la independència de molts països, entre ells la Índia, el Congo, però el més important és la independència dels Estats Units. El famós 4 de juliol és més que focs artificials, ja que aquell dia 13 colònies britàniques d'Amèrica del Nord van declarar la seva independència del Regne Unit. El text, redactat per Thomas Jefferson, que més tard seria un dels presidents dels Estats Units, es va convertir en un model de llibertat i de sobirania per a altres pobles. De fet, la idea va arribar fins aquí a Catalunya. Naixia així el que seria un dels països més influents del món. I aquesta idea d'independència buscava les mateixes idees de la Revolució Francesa, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, però també separar-se d'una potència absolutista com era el Regne Unit. La revolta per la independència va començar especialment després que Anglaterra volgués apujar els impostos, però en canvi no volia que les colònies, aquestes colònies americanes, participessin en el Parlament Britànic. I també un 20 de juliol de 1969 va ser el primer cop que un ésser humà posava els peus fora del nostre planeta. Neil Armstrong, seguit del Buzz Aldrin, trepitjaven per primera vegada la superfície lunar mentre 600 milions de persones seguien el moment en directe per la televisió. I l'Apollo 11 així culminava una cursa espacial frenètica entre els Estats Units i la Unió Soviètica, una cursa plena de fracassos, de perills i avenços tecnològics que va tenir al final, doncs, amb aquest fet de l'arribada a la Lluna. A nivell de Catalunya també hem tingut molts fets històrics molt importants, entre ells, per exemple, el Corpus de Sang de la Guerra dels Segadors, on en plena tensió entre Catalunya i la monarquia hispànica, el dia del Corpus va esclatar una revolta a Barcelona contra els soldats del rei Felip IV. Els segadors, farts dels abusos i les restriccions, van prendre la ciutat i van assassinar el virrei. Aquest fet, conegut com el Corpus de Sang, marca l'inici de la Guerra dels Segadors, una revolta que acabaria amb la proclamació de la República Catalana i el suport de França. De fet, aquesta guerra és una mica agafa la inspiració de l'himne de Catalunya dels Segadors. També a l'estiu, ja del 1714, durant el setge a Barcelona de la Guerra de Successió, les tropes borbòniques van començar a bombardejar la ciutat sense pietat, durant tot l'estiu i fins l'11 de setembre. L'objectiu era doblegar la resistència catalana que defensava les institucions pròpies. I el bombardeig va ser brutal. Es calcula que van caure més de 30.000 projectils, a l'època eren moltíssims, i al final del setge va significar la caiguda de les llibertats catalanes, la imposició del decret de Nova Planta, el 1714. També a l'estiu de 1800... 1888, a Barcelona, va ser un dels estius més importants de la seva història, ja que es celebrava la primera exposició universal d'Espanya. Durant mesos, la ciutat es va omplir de visitants, d'innovacions i de nous edificis, com per exemple l'Arc del Triomf o el Parc de la Ciutadella, reformat. I aquesta fita doncs, va projectar Barcelona cap al món, una ciutat moderna i industrial. És un estiu on hi ha canvi cultural i una ciutat que ja mirava cap al futur. Era el moment exacte on el modernisme començava a agafar molta força i a convertir la ciutat en aquestes façanes modernistes i on grans arquitectes modernistes comencen a edificar. I ara sí, per acabar, no és un esdeveniment molt positiu, però en plena tarda de divendres, un 19 de juny de 1987, ETA va cometre un dels atemptats més greus a Catalunya, on un cotxe bomba va explotar el pàrquing del centre comercial de Hipercor, causant 21 morts i 45 ferits. I l'atac va commocionar el país i va deixar una ferida profunda, doncs, a la memòria col·lectiva.
0: Doncs molt bé, Pau, moltíssimes gràcies. I a més, aquest últim, que potser algun dia el podríem fer, perquè un 19 de juny és possible que alguna vegada fem programa, però aquest el vam viure a les pròpies carns, oi, Anna? Aquest de l'Hipercor.
2: Sí, jo la veritat és que tenia la meva filla amb una escola a bressol molt a prop d'allà i quan me vaig assabentar, evidentment, com molta gent, corrents a recollir les criatures i ens vam poder apropar fins a la Meridiana i allò era...
0: Sí, sí, per això que a més doncs, hi havia els mòbils que hi ha ara i que immediatament posen en contacte amb qui sigui i tot. I jo recordo que la noia que estava estava treballant i que podia haver anat allà i estava pendent de veure si sortia o no sortia i veure si era o no. Vull dir que la cosa va estar fotuda. Va ser un dia molt dolent. I el Sant Joan aquell va haver unes caravanes perquè hi havia controls per tot arreu impressionants. Vull dir, va haver unes caravanes brutals perquè la gent s'anava de la Revetlla, però molts no van arribar a la Revetlla, van arribar l'endemà al matí, perquè la cosa estava fotuda. Però bueno, és un record que l'hem de tenir també. I ja està. Per donar fi a aquesta secció, escoltarem ara un tema de Paul McCartney. L'any 2016 es va publicar l'àlbum Poor McCartney i escoltarem un dels seus temes amb més reproduccions per Spotify, Maybe I'm Amazed.

0: we celebrate our love after all this time.
1: 긴 celebra avui? Avui es celebren diversos dies i aquesta setmana també es commemoren diversos fets. El Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, el Dia Internacional de l'Heràldica, el Dia Mundial del Modernisme, el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, la Setmana Internacional dels Arxius i la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Parlem del Dia Mundial de l'Heràldica, més que res per curiositat. El 10 de juny homenatgem una forma d'expressió artística ancestral. Se celebra aquest Dia Internacional de l'Heràldica, una iniciativa proposada per la Societat Heràldica Polonesa. L'heràldica és coneguda tradicionalment per reflectir l'avantpassat i la història de llinatges i dinasties reals. Escollir la data d'aquesta efemèride obeeix a una referència heràldica que es va originar a França a principis del segle XII, la investidura de Godfrey com a cavaller. Aquesta cerimònia va ser oficiada pel rei Enric I d'Anglaterra, on li concedeix portar per armes els felins anglesos sobre un escut de color blau. L'heràldica és una expressió artística que descriu gràficament els escuts d'armes d'un llinatge, ciutat o persona. Es coneix com la ciència del blasó. L'heràldica es va desenvolupar a Europa durant l'edat mitjana mitjançant la identificació de llinatges i membres de la jerarquia de la societat feudal, la noblesa i l'església catòlica. Igualment, es va utilitzar per identificar gremis, associacions, territoris, viles i ciutats.
2: Constitueix un sistema de comunicació que reflecteix elements emblemàtics conformats per armeries o escuts d'armes, conformats també per als següents conjunts d'elements coneguts com a repertoris paradigmàtics. El camp és limitat per la representació d'un escut. Particions del camp són amb zones delimitades al seu interior. Senyals o mobles estan relacionats amb figures geomètriques o objectes. Esmalts o colors heràldics estan dividits en metall, or, plata i colors com el púrpura, el blau, el vermell, el negre i el verd. Ornaments exteriors al camp. Això estan situats sobre l'escut amb formes de corona i elm, envoltats d'elements com collarets, cintes, cordons, mantells i pavellons. L'heràldica ha estat admesa recentment dins de les ciències annexes de la història, conjuntament amb la sigilografia, que és a l'estudi dels segells utilitzats per usos oficials, la diplomàtica, que és a l'estudi científic dels diplomes i altres documents antics, la vagilologia, que és la disciplina que s'encarrega de la investigació sobre l'origen, significat i formes del tipus de banderes, ordres i condecoracions.
1: Qui va néixer un dia com avui? I com sempre, aquesta secció la intentem començar amb una cançó. No serà diferent aquest últim programa.

Frances Ethel Gumm, més coneguda com a Judy Garland, va néixer el 10 de juny de 1922 a Grand Rapids, Minnesota, Estats Units. Amb una veu prodigiosa i una presència escènica magnètica, es va convertir en una de les estrelles més estimades de Hollywood, però també en un dels rostres més tràgics de la indústria de l'entreteniment. Judy va començar a actuar a les seves dues germanes des de molt jove, sota el nom de The Gumm Sisters. Del 1935, la seva carrera va fer un gir crucial quan va signar un contracte amb la Metro-Goldwyn-Mayer. A l'edat de 16 anys va obtenir el paper que la catapultaria a la fama, Dorothy Gale, a The Wizard of Oz, és a dir, el mag d'Oz. Que va ser el 1939. Allà va interpretar la cançó Over the Rainbow, que acabem d'escoltar, que es convertiria no només en el seu himne personal, sinó també en un dels temes més emblemàtics del segle XX. Durant les dècades de 1940 i 1950, Garland va protagonitzar nombroses pel·lícules musicals per la Metro-Goldwyn-Mayer, com ara Meet Me in St. Louis, del 44, The Harvey Girls, del 46, Es Parade, el 48, amb Fred Astaire i Summer Stock, el 50, amb Gene Kelly. Escoltem ara el seu tema Putting on the Ritz.

0: Però darrere l'escenari, la seva vida no era tan lluminosa. L'estudi la sometia a un control molt estricte, incloent dietes extremes i un consum regular de medicaments per controlar el pes i la son, que acabarien provocant-li greus problemes de salut física i mental.
1: Després de ser acomiadada per la Metro-Goldwyn-Mayer, el 1950, Garland va viure un període d'incertesa, però va renéixer com a intèrpret en directe. El seu concert al Carnegie Hall de 1961 es considera un dels millors enregistraments en viu de la història de la música. A l'àlbum Judy at Carnegie Hall va guanyar 4 premis Grammy, inclòs l'àlbum de l'any. El 1954 va protagonitzar una nova versió de A Star is Born, considerada per molts com la seva actuació més poderosa. Tot i una interpretació aclaparadora, l'Oscar li va ser esquivat en una de les decisions més criticades de l'Acadèmia. Garland va lluitar tota la seva vida amb la seva salut mental, addiccions i problemes econòmics. Es va casar 5 vegades i va ser mare de 3 fills, entre ells la cantant Liza Minnelli. Malgrat els seus èxits, va patir constants recaigudes i una pressió pública que mai li va permetre ser simplement una dona. Va morir el 22 de juny de 1969 a Londres, amb només 47 anys. La causa oficial va ser una sobredosi accidental de barbitúrics. Over the Rainbow encara ressona com una promesa d'esperança més enllà de les dificultats, una metàfora perfecta de la seva pròpia vida, marcada per la lluita constant entre la llum i l'ombra.
0: Quan falten pocs segons per arribar a 9:15, escoltem el tema When You're Smiling, de l'àlbum Judy at Carnegie Hall.
2: When you're smiling

0: Anem a parlar ara d'un escriptor. Maurice Sendak va néixer el 10 de juny de 1928 a Brooklyn, Nova York, fill d'immigrants jueus polonesos. Malaltís de petit i marcat per les històries familiars sobre l'Holocaust, Sendak va trobar en el dibuix un refugi i una forma de processar el món que l'envoltava. Amb el temps es convertiria en una figura clau de la literatura infantil del segle XX, trencant convencions amb històries que donaven veu a les emocions més intenses i sovint reprimides dels infants. La seva obra més emblemàtica és, sens dubte, Where the Wild Things Are, de 1963, allà on es viuen els monstres, dit en català. El llibre explica la història de Max, un nen desobedient que és enviat al llit sense sopar i que viatja a una terra d'éssers salvatges on es converteix en el seu rei. Amb només 338 paraules i unes il·lustracions expressives i inquietants, Sendak va redefinir el que podia ser un llibre per a nens, fosc, emocional i honest.
1: Altres obres destacades de Sendak inclouen In the Night Kitchen, de 1970, polèmic per la seva representació d'un nen nu, però celebrat per la seva narrativa onírica, Outside Over There, del 81, influït per la desaparició del bebè Lindenberg i la pròpia por de Sendak a la pèrdua. També va col·laborar il·lustrant llibres d'altres autors i treballant en òpera, ballet i teatre, sempre amb el seu estil inconfusible. Maurice Sendak no tractava els nens com a éssers fràgils, els reconeixia com a persones capaces de sentir ràbia, por, solitud i desig. Va ser obertament gai i no va fer públic fins a la seva maduresa, mantenint una relació de 50 anys amb el seu company Eugene Glynn. Va morir el 8 de maig del 2012, deixant una obra profunda, salvatge i eternament rellevant.
0: Doncs ara tornarem, després de saber d'aquest escriptor, la música amb un altre tema musical.

0: João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Va néixer el 10 de juny de 1931 a Juazeiro, a l'estat brasiler de Bahia. Amb una guitarra a les mans i una veu gairebé xiu-xiuejada, João Gilberto va revolucionar la música brasileira i mundial, esdevenint el pare de la bossa nova i una figura essencial del segle XX. Als anys 1950, Gilberto va començar a experimentar amb un nou estil rítmic, una combinació delicada de samba, jazz i silenci. El 1958, amb la seva versió de Chega of Sudade, de Sudade, composta per Tom Jobim i Vinícius de Moraes, va néixer oficialment la bossa nova. El seu estil de tocar la guitarra, sincopat i íntim, i la seva veu suau i precisa, van trencar amb la manera clàssica d'interpretar la música popular brasileira. A diferència dels cants intents, ell cantava com si fos un pensament interior. El seu gran èxit internacional va arribar amb l'àlbum Jet Gilberto del 1964 al costat del saxofonista nord-americà Stan Getz i la cantant Astrid Gilberto. Incluïa la llegendària The Girl from Ipanema que hem escoltat i que va portar la bossa nova a l'escena mundial i va guanyar diversos premis Grammy.
1: João Gilberto era famós per la seva perfeccionisme extrem i el seu caràcter reservat. Fugia del focus i de les grans escenaris, preferint l'austeritat sonora i la intimitat. Tot i això, la seva influència va ser enorme. Artistes com Caetano Veloso, Gilberto Gil i fins i tot músics de jazz i pop d'arreu del món van reconèixer el seu impacte. Va morir el 6 de juliol del 2019, però el seu llegat, la bossa nova, continua sent una de les contribucions més refinades i duradores de la música brasilera a la cultura universal.
0: Doncs acabarem aquest músic amb el tema Chega de Suadade.

0: Tot i que Gayle portava temps penjant música a xarxes socials i actuant des de petita, el seu moment clau va arribar el 2021, quan va publicar ABCDEFU, un himne de desamor amb una tonada tan enganxosa, com provocadora. La cançó es va fer viral a TikTok, va escalar les primeres posicions del Billboard Hot 100 i va arribar al número 1 a diversos països, incloent el Regne Unit i Alemanya. Amb una actitud irreverent i una estètica entre el pop alternatiu i el rock juvenil, Gayle va connectar amb una nova generació de públic que volia sentir-se representat en la seva ràbia i vulnerabilitat.
1: Després del seu gran senzill, Gayle ha continuat construint la seva carrera amb temes com Are Just Horny, Sleeping With My Friends o Everybody Hits Me. A l'any 2022 va publicar el seu disc Study of the Human Experience Volume 1, una explora temes com la identitat, la frustració i les relacions tòxiques amb una veu descarada i honesta. Tot i la seva joventut, Gayle ha demostrat tenir una visió artística clara. Parla sense filtres, desafia normes i reivindica el dret a sentir-se enfadada, insegura o caòtica. És, en molts sentits, una representant de la generació Z, que troba en la música un espai per canalitzar emocions complexes amb humor i rebel·lia. Amb només 20 anys, el seu futur com a compositora i artista pop apunta a ser molt més que una moda viral.
0: Escoltem ara el seu tema Are Just Horny.

I acabarem aquesta temporada amb un altre cantant. Faith Renee Evans va néixer el 10 de juny de 1973 a Lakeland, Florida, Estats Units, però es va criar a Newark, Nova Jersey, amb una veu càlida, plena de força.

Sensibilitat Evans es va convertir en una de les figures clau del rhythm and blues dels anys 90 i 2000, combinant la suavitat del soul amb els ritmes de hip-hop. Faith va començar a cantar a l'església des de molt petita i després d'estudiar música i treballar com a corista, va ser fitxada per a Puff Daddy, Sing Combs, com a la primera artista femenina del seu segell discogràfic Bad Boy Records. El seu àlbum debut, Faith, va ser un èxit de crítica i vendes amb temes com Soon As I Get Home i You Used To Love Me. Escoltem aquesta última.

0: Faith Evans va estar casada amb el raper The Notorious Big, Biggie Smalls, una relació marcada per la passió, la infidelitat i la tragèdia. Després de l'assassinat de Biggie el 1997, Evans va unir-se a Pat Daddy i 112 per gravar el tema I've Been Missing You, un homenatge que va esdevenir un èxit global número 1 i va guanyar un Grammy. Al llarg de la seva trajectòria, Evans ha publicat diversos àlbums d'estudi destacats com ara Keep the Faith, Faithfully i The First Lady.
1: Amb aquests treballs va demostrar la seva versatilitat com a cantant, compositora i productora, mantenint-se rellevant en un gènere en constant evolució. Faith també ha escrit una autobiografia que es deia Keep the Faith, el 2008. Ja ha aparegut en programes de televisió i projectes audiovisuals. A més, ha col·laborat en treballs que barregen gospel, rhythm and blues i hip-hop, reforçant la seva identitat com a artista compromesa amb les seves arrels. Faith Evans continua sent una veu emblemàtica d'una època daurada del rhythm and blues, amb una trajectòria marcada per l'elegància vocal, la resistència personal i la capacitat d'humanitzar el dolor a través de la música.
0: Autors, gèneres, llibres.
2: Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Bona nit, Daniel, Anna, Pau, Marina. Espero que estigueu tots molt bé en aquest darrer programa de la temporada. Bé, doncs, avui, ja que se'ns acosta l'estiu, les vacances d'estiu per molts i són aquests dies de molta calor i de sol blau i de panxa en l'aire en moltes ocasions, doncs us havia pensat que us podia explicar coses sobre alguns llibres que parlen de les vacances i de l'estiu. I els que he trobat són aquests, a veure què us semblen. Segurament molts ja els coneixeu o tots. Bé, el primer és Dos anys de vacaciones, de Julio Verne. Com sabeu, és un llibre juvenil que relata la història de 15 nanos que, després de naufragar, es veuen obligats a sobreviure en una isla deserta durant 2 anys. Han de lluitar contra la mancança de recursos, la natura hostil i la presència de perills, i aquests nois d'aquesta manera aprenen a organitzar-se, a treballar en equip i a desenvolupar les seves habilitats per subsistir i, eventualment, trobar una forma de tornar a casa. En primer lloc, aquests nanos, com us he dit, tenen un naufragi, són de diferents nacionalitats, estan a bord d'una goleta durant unes vacances a l'oceà Pacífic, la goleta es diu Slowgy i pateix un accident marítim, i llavors els nanos i un gat s'arriben fins a una illa deserta. Sense l'ajut d'adults ni de provisions, aquests nois han d'aprendre a sobreviure. Construeixen refugis, conreen la terra, van de cacera, pesquen per obtenir aliments i s'organitzen en diferents tasques per garantir la seva supervivència. A mesura que els mesos i anys passen, els nois es converteixen en persones més madures i responsables, desenvolupen habilitats que abans no tenien i aprenen a valorar la feina en equip i la unitat. Aquesta illa té perills. Aquests nois s'han d'enfrontar a animals salvatges, a amenaces de la natura i a la presència d'un grup de pirates que també es troba a la illa. Finalment, cap al capdavall de la història, 2 anys després de lluitar i sobreviure, els nois aconsegueixen trobar una forma d'abandonar l'illa i de tornar a casa seva, amb l'experiència viscuda que els marcarà per sempre. I doncs, dins d'aquesta línia, tenim un altre llibre. Un altre llibre que és de Weiss, vale, Johann David Weiss, és que ara mateix no veia el nom de l'autor, que és Los Robinsones Suizos. També haureu sentit parlar d'aquest llibre, Els Robinsons Suïssos. Narra la història d'una família suïssa que després de patir també un naufragi, vale, parlem de Robinsons, com el famós Robinson Crusoe, evidentment, que és el naufrag famós de la literatura, doncs aquests amb el mateix nom també són persones que han naufragat, es veuen obligats també a sobreviure a una illa deserta. En aquest cas, estem parlant d'una família. Aquesta història es centra en la capacitat d'adaptació i supervivència d'una família que també amb enginy i feina en equip aprenen a construir una nova vida en el seu a la seva nova llar, evidentment deixant enrere alguns, algunes, bueno, moltes, totes les seves costums i adaptant-se a una nova manera de fer les coses. Aquesta família està composada per un pare, una mare i quatre fills que desembarquen que s'embarquen en un llarg viatge cap a Austràlia. Sis dies després n'hi ha una tormenta, el vaixell naufraga, però la família pot sobreviure i arriba a una illa deserta. Aquesta família s'instal·la a la illa aprofitant els seus recursos naturals i fan com els nanos d'abans. Construeixen una cabana i miren de com aconseguir aliments. Amb l'ajuda del pare, que és un metge i coneix la natura, la família aprèn a sobreviure. I també al llarg dels anys aquesta família s'adapta al seu nou entorn, explorant la illa i descobrint les seves riqueses. Han de fer feina en equip i han de conrear la seva unitat familiar. Aquesta història d'aventura, supervivència i valors familiars ens recorden una mica els autèntics orígens i els autèntics valors de la família i de les nostres pròpies vides. I doncs, a veure si ara, vale, també parlarem d'una altra llibre que es diu Escola de Robinsons, també de Jules Verne. Aquest llibre ens explica la història de Godfrey Morgan, un jove aventurer que, juntament amb el seu professor de ball, Tartelet, naufraga en una illa deserta i es converteix en un modern Robinson Crusoe. Junts han de sobreviure i adaptar-se a un nou entorn, enfrontant-se a perills com a tribus, caníbals, animals salvatges i les inclemències del clima. Com veiem, tots s'enfronten a la mateixa mena de perills. La diferència està en els perfils dels personatges i la seva manera d'adaptar-se. En aquest cas, tenim a Godfrey Morgan, com us he dit, un jove que busca aventures, que en el seu viatge decideix buscar moltes emocions i això el porta a naufragar. El seu company, el professor de ball, que se'l troba a la illa, i tots dos junts han d'aprendre a sobreviure a la illa. Els perills, diu que la illa, doncs, evidentment, representa perills, com tribus caníbals i animals salvatges, i Verne actualitza amb aquesta història el mite de Robinson Crusoe, posant els dos nàufrags en una illa i fent-los enfrontar a la supervivència. Pel que sé d'aquest llibre, i si recordo bé, tot plegat era una broma del tiet del noi, que el que volia era que ell dirigís la seva empresa i com que tenia tantes ganes d'aventurar...

com hem dit al principi, aquest és el darrer programa d'una temporada. Molt bon estiu, Anna, molt bon estiu, Marina, molt bon estiu, Pau, molt bon estiu, Gemma, i molt bon estiu a tots.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fins a surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho, perquè...

gustando y refugiosos el álbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. I porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.